Finestra allà, ressò d'un temps de llum, d'espelma i tros de pa. El vent la vol xiu-xiuejar i busca el to.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Carolina.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quiero ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.

0: 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa de veneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rumb al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa. Les cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rumb a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixem-nos portar per la melodia. Comencem!
1: Sons a Cau d'Orella. Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup a Cau.

I després d'aquest comiat d'un mariner Cal d'Orenya, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

de les Illes, en Maragassa, amb aquest vell mariner, i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner, del grup de Premià, Barca de Mitjana.

hem escoltat per Barca de Mitjana aquest Bon Mariner. Però els hi has de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé. El mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant Els pescadors de l'Escala.

segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu, Boga, boga, mariner.

desplega veles en boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

altre grup que hem recordat, el grup Gavina, amb Cançó de Mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto, què hi feia aquest mariner en aquesta situació? A veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquestes són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Un marinero en el golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariners suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, potser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors, la melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués, Cap de Creus.

Brau Mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau Pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country del Jambalaya hi trobem aquest tema, Mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Habana.

Com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional del cançoner popular català, segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per la Garota.

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

Hem escoltat aquest Mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El Mariner i la Xiqueta, per al grup Ultramar.

història del mariner i la xiqueta, que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de que vostès es pensen. Segurament aniran per un tema i ara n'escoltarem un altre que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pol. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: i amb aquest tema s'apaga la darrera estrofa i el mar queda en calma. Avui hem cantat els mariners, a la seva força i a la seva enyorança. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio i de mar amb nosaltres. Fins que ens tornem a trobar en el proper port. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Calderet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc

0: Durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana o dilluns. I a Girona s'han detectat 41 comerços que no fan servir el català com pertoca i n'han acabat denunciant 3 a Consum per incomplir la normativa de manera flagrant. Són una botiga d'alimentació, un bar-restaurant i un local de xixac i l'Ajuntament ja va demanar que corregissin la situació, però que encara no ho han fet. La denúncia és, de fet, l'última via que activa el consistori perquè la majoria de casos on el català no apareix als rètols o cartells es resolen amb mediació. I en cultura, a Falset, al Priorat, s'acull avui una nova jornada d'Adifolk pel territori, una iniciativa amb què l'entitat recorre diferents punts de Catalunya per donar a conèixer la seva tasca de promoció de la cultura popular i tradicional catalana. A més, aquesta tarda s'hi farà la presentació oficial del 38è Aplec Internacional d'Adifolk, que enguany se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost a Estocolm, a Suècia. Des de Radio Falset ens ho explica Manel Sales.
1: Falset es converteix avui en l'epicentre de la cultura popular catalana i rep els representants dels 42 grups participants que aquest estiu viatjaran fins a la capital sueca per prendre part en aquest esdeveniment internacional. El seu director, el falsetà Joan Fuentes, destaca la importància que té per al municipi poder acollir l'acte de presentació de l'Aplec Internacional d'Adifolk.
2: És molt important, igual que l'acollida d'altres esdeveniments o trobades. O sigui, al final ve gent de tot Catalunya, d'arreu de tot Catalunya, des de Girona fins a Vinaròs.
1: Durant tota la jornada s'han programat diversos actes, entre els quals destaca una trobada amb entitats culturals del Priorat i la Ribera d'Ebre per donar a conèixer la tasca que desenvolupa Adifolk. A més, es presentarà l'espot promocional de l'Aplec Internacional i hi haurà una actuació de la colla gegantera de Falset i dels grallers de la Fals.
0: I en els esports, en bàsquet, ahir derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar els dos propers partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant 107.3.

un luxe tenir a la FM gent com Silvio Rodríguez i Alejo Estivel. Plegats amb aquest Déjenme en paz, una cançó preciosa que ara mateix pots escoltar aquí amb nosaltres al 107.3 de la FM.

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya todo.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: És el ritme de Tektronic. Arriben aquí per omplir pistes de ball amb el No Bro. Drinks up, cheers tonight. Lost my phone but found a party light. Barstool racing, spill my drink below. Asked for water, bartender said no bro. Bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Bartender said no bro.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

0: Mantovan.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.
2: Justo con la democracia de un país que ahora se muere.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: rico en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: Melendi ens ajuda a passar una bona estona amb una cançó nova del seu nou àlbum, Melendi, Veneno i Arena.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava, organitzat per Cloud.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

és la nova cançó i el nou treball de J Balvin i Ryan Castro. La cançó té un títol curtet, Tonto. Tonto.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972-54-6302, al telèfon del 107.3.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: 107.3 FM.
1: Gaudint i escoltant aquí a Ràdio Vilafant FM noves cançons com aquesta peça de Rau Alejandro, Dando Vueltas.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb aquest pacte, els dos països preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. I a Rodalies, la circulació a l'R3 es troba a hores d'ara interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil ha activat també la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un tren aturat a la catenària, també en aquest cas per manca de tensió a la catenària. S'està gestionant també transport alternatiu per carretera. I

0: D'altra banda, l'associació Espercamp del Camp de Tarragona commemora avui la cinquena edició de l'Orgull Autista, una jornada oberta a la ciutadania que tindrà lloc aquest matí al Teatret del Serrallo de Tarragona. L'acte comptarà amb la participació d'un centenar de persones. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
1: La jornada s'emmarca en la commemoració del Dia de l'Orgull Autista i té com a objectiu donar visibilitat a les persones autistes, promoure la comprensió i la diversitat neurològica i reivindicar la igualtat de drets i oportunitats per al col·lectiu. Durant la jornada, diverses persones autistes compartiran les seves experiències i reflexions en primera persona a través de tres taules de debat centrades en qüestions com el diagnòstic tardà i la vida adulta, les relacions o l'amistat o la identificació de gènere i l'orientació sexual. Laura Recha és presidenta d'Espercamp.
2: Volem visibilitzar la nostra realitat i sobretot reivindicar, no? Reivindicar que és realment el que ens passa. Així que, bueno, és una cita que aprofitem també pues, per a donar visibilitat a les dificultats i amb aquesta lluita d'igualtat de drets que tenim.
1: No hi haurà aplaudiments durant les intervencions i les persones assistents podran entrar i sortir de la sala lliurement en funció de les seues necessitats.
0: I en Cultura Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet així l'últim concert abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Ritme i música clara, amb lletra entenedora de Julieta Venegas, Yaritza i su esencia, La línea.

Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a Ràdio Vilafant.

faig un petó al rosari, tinc a prop, tot anirà bé. Si encara és necessari, està on estem, només porta temps. Camino pas a pas, la vida que...

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sabol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sabol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal. I, a més, la...
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor, 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
3: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
4: Ràdio Vilafant, 107.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú y yo no me quiere ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Torna Marta Santos des del seu àlbum Abril amb un nou senzill, Regálame la silla d'on...

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes...

0: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla, te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançons i més cançons que van arribar al 107.3 de la FM, aquí a Ràdio Vilafant, com aquest treball de Nicky Jam.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: La millor música actual és la que sona en el Rhythm i Zadenzer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Ràdio Vilafant, 107.5.

Que bonic és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
2: 107.3 FM.
3: Música de Anna Mena i Lola Índigo, plegades juntes amb aquest petit Oa.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime qué vamos a inventar, pa' qué
1: vamos a aparentar. Si no tuve... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí a Ràdio Vilafant.

0: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: A mí me llaman el condenado, aunque yo vivo preso tu cuerpo solo por él.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons expliquen totes les parts implicades en la negociació. Segons ha anunciat el ministre d'Exteriors iranià, el memoràndum d'entesa mai no havia estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb el pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una nova pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negocia aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Pel que fa a la mobilitat, la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure. Segons ha informat Renfe, com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'establirà, això sí, un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat, també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant transport alternatiu per carretera. I precisament pel que fa a les carreteres, a hores d'ara ja es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7, a la C-17 i a la C-35. Són algunes de les carreteres afectades. Recordem que aquest cap de setmana es celebra el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc han finalitzat amb 13 detinguts, tots aquests sumant 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença.

0: d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional i també Seguretat Privada, es va dur a terme ahir entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb atenció especial a Sant Zona Franca, on recordem han hagut 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer de Balmes, cap a la part alta de la capital catalana. I també a Girona més successos, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó 2 homes de 35 i 44 anys per pagar diners a 3 adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Ho avança el diari de Girona i ho ha confirmat l'ACN, que els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, derrota del Joventut ahir al segon partit de la sèrie de semifinals de l'ACB a la pista del València per 90 a 76. Els badalonis es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir tenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Vigila, vigila, no perdis el cap, perquè els ginestars

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: La millor selecció musical del moment.

quan ric que em veig a pic. El vessal de sota l'era. Em vesteixo d'home antic i empaito la masuera.

0: quan dormo que hi veig clar. Full d'una dolça matxina.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
0: Toda la noche es que voy a la disco a perrar.
1: La ràdio que ens uneix.
0: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua!

Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, highstyle i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Alentar, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da castigarte en la oscuridad, como si lo nuestro fuera...
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta cançó. I no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat.

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: 10 horas de vuelo.
2: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Noves i novetats discogràfiques que van arribant aquí als estudis de Ràdio Vilafant FM. La més nova de Quevedo és aquest Scandic.

0: Ràdio Vilafant.
1: Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.
2: I descobrir que hi ha bellesa en un sense nosaltres, que no hi ha prat al món que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida, la meva gent, la calma en un mal son. Potser no els ha agraït mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

0: sento el tic-tac, ja no sento el tic-tac. He tancat la porta al ritme de les...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat aquest matí Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat i en paral·lel també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant encara un transport alternatiu per carretera. I seguim amb mobilitat perquè pel que fa a les carreteres a hores d'ara es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló, l'autopista AP7 i les carreteres C-17 i C-35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins demà diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu ha comptat amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Seguretat Privada. Marxem ara fins a Palamós, on es celebra avui la Fira de la Gamba amb l'objectiu de vendre 500 quilos d'aquest crustaci típic de la costa del municipi empordanès. Es fa a l'aparcament de la llotja del Moll Pesquer i es mantindrà l'activitat fins a les 10 de la nit. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
3: A la Fira de la Gamba de Palamós, el públic pot degustar avui la gamba a la planxa, però també en plats tradicionals com l'arròs, els fideus rossejats o el suquet de canana i gamba, o també propostes molt vanguardistes com el caneló, el ravioli de gamba, l'ensaladia o fins i tot gelats de gamba. Sílvia Romero, cap de Promoció Econòmica i Turisme de Palamós.
4: Em mantinc amb la impressió que em va suposar tastar el gelat de gamba, una cosa totalment nova que acompanya molt bé a qualsevol creació de peix, diguéssim, però que a més menjat sol té un gust extraordinari. A mi és el que més m'ha sorprès. Després els nostres cuiners han fet coses extraordinàries, un suquet de gamba, però també també és curiós. Però si em parles de sorpresa, el gelat.
3: L'any passat la Fira de la Gamba de Palamós va batre un rècord en vendre pràcticament 500 quilos d'aquest producte. L'organització es posa aquesta xifra com a topall.
2: I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense

0: té marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Agafen 107.3 FM.
1: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant. Hello.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Atenció a la cançoneta de La Pegatina i Escorzo, Impura.
4: Oye, ¿qué es lo que suena por aquí? Escorzo y La Pegatina.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

La veu de Yami Safdi. És una veu càlida. Maquíssima, eh? I Piso 21, plegats del hijo. No

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però a nosaltres...

música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: 107.3 FM.
1: Aquesta també té ritmes caribeños, gente de zona i Juan Magán i la isla.

De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 594 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 13 i 14 de juny del 2026. El dimecres dia 3, per WhatsApp, em feien saber que el bon amic d'Olot, en Lluís Aulines i Espunya, ens havia deixat a l'edat de 76 anys. En Lluís era un gran sardanista i també un gran col·leccionista de sardanes. Ara feia temps que no ens veiem per les ballades i aplecs, per culpa de la seva malaltia. Però abans no se'n deixava ni una, i a més enregistrava molt bé totes les sardanes. Rebin la seva vídua, la Rosa Argelers, el seu fill Albert i família tota el nostre més sentit condol, i també de tots els companys de la Garrotxa, Ripollès, Osona, Alt i Baix Empordà. A la seva memòria escoltarem la sardana del compositor Antoni Albors Jacins, interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, Recordant un bon amic. Reposa en pau, Lluís.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar recordant a un bon amic, és de l'Antoni Albors Jacins, i l'hem dedicada a la memòria d'en Lluís Aulines d'Olot, que el passat dia 3 ens va deixar. Reposa en pau, bon amic. I aquesta setmana no acaba aquí la cosa. Per al diari vaig veure que també el dia 2 ens havia deixat en Jaume Torrent i Genís, en Jaume de Can Quel, de Fuixà. No el coneixia pas, però em va vindre la memòria que en Josep Coll li havia dedicat una sardana. Resulta que el diumenge, en el aplec de l'Escala, ens vàrem saludar amb la Carme Pallarés i em va dir, podries dedicar-li a la seva memòria la sardana que en Josep Coll li va escriure a en Jaume de Can Quel, que resulta que és el meu consogre. Escoltem, doncs, la sardana L'amic Jaume, interpretada per la ciutat de Girona i dedicada a la memòria de Jaume Torrent i Genís de Fuixà. Rebi la seva vídua i família tota el nostre més sentit condol i especialment de la Carme Pallarés i família.

de Josep Coll i Ferrando, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar l'amic Jaume, que l'hem dedicada a la memòria d'en Jaume Torrent i Genís de Fuixà, que el dia 2 ens va deixar. Reposi en pau. Anem ara a escoltar la sardana del compositor figuerenc, l'Agapit Torrent i Batlle, Llaços d'amistat. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Va dedicada, de part de tota la família, en el net del compositor, en Marc García i Torrent, que el dilluns dia 8 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Marc.

Llaços d'amistat, de l'Agapit Torrent i Batlle, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. De Figueres, la Maria Lluïsa Claparols i tota la família feliciten el seu gendre, en Lluís López, que el dilluns dia 8 també va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Lluís. Però tu, la sardana del compositor Francesc Mas i Ros, Les Aigues del Llierca, l'interpreta la cobla mediterrània.

La Copa de Mediterrània ens ha ofert Les aigues del Llierca, és de Francesc Mas i Ros. En Xavier Roig aquesta setmana felicita en Lluís Magrià de Figueres i a la Gemma Lleres de Girona per els seus aniversaris celebrat el dilluns dia 8. Per molts anys, ha escollit la sardana del compositor Josep Cassú i Serra, Bufant espelmes. Està interpretada per la Cobla, la principal de la Bisbal.

Bufant espelmes, de Josep Cassú i Serra, ha interpretat la principal de la Bisbal. La Montserrat Ribes de Sabadell i tota la família feliciten a la seva neta, la Roxanne Casanovas, i al seu marit, en Xavi Casanovas, per els aniversaris celebrats respectivament el dilluns dia 8 i el dijous dia 11, per els anys de tots dos. Escoltarem la sardana del compositor Carles Rovira i Reixac, Colla Esquitx, interpretada per la Cobla Sabadell.

0: La Cobla Sabadell ens acaba d'interpretar Colla Esquitx, és de Jaume Rovira i Reixac.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: La propera sardana és per a felicitar a l'Esther Palomeres de Vilafant, que ella fou el dimarts dia 9 que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Esther, de part de tota la família. He escollit la sardana dels Rajolers, d'en Pep Ventura i Casas. Està interpretada pel quartet Moixaranga, que una de les components eres tu. Alegria.

0: les.
1: De Pep Venturi Casas acaben d'escoltar la sardana dels Rajolers, interpretada per el quartet Moixeranga amb les veus de l'Ester i el seu germà Narcís Palomeres, el seu cosí Sergi Palomeres i l'Olga Belda. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem Aplegats a la Rambla. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a la Montse Segura de Figueres, que el dijous dia 11 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montse.

Han escoltat Aplegats a la Rambla, és de Jaume Cristava i Brunet, i ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. També aquest dijous passat dia 11, el nostre director de l'emissora, Antoni Guerrero, i la seva esposa, la Dolors Noguer, varen celebrar el seu 37è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana de Xavier Forcada i Carreras, Un paradís sobre el mar, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Han escoltat Un paradís sobre el mar. És d'en Xavier Forcada i Carreras i l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. De Figueres, la Pilar Seguer i en Ramon Sala aquest divendres dia 12 han celebrat el seu 55è aniversari de noces, per molts anys parella de part dels fills, nets i tota la família. Per a vosaltres, la sardana del compositor Miquel Tudela i Benavent. Cors joves, l'interpreta la cobla genisenca.

De Miquel Tudela i Benavent, la cobla genisenca ens acaba d'interpretar Cors Joves. També el divendres dia 12, la Judit Jofre i el seu fill en Pau Reixac varen celebrar els seus aniversaris per molts anys de part de tota la família. La sardana és la d'en Quim. A la família Casino l'interpreta la cobla contemporània.

interpretada per la Cobla Contemporània, acaben d'escoltar A la família Casino, és d'en Quim Reixac i Jofre. De Joaquim Soms i Gené escoltarem Els reguinaires de Tuí. Està interpretada per la principal de la Bisbal. I aquesta se'n va cap a Suïssa per a felicitar en Loic Filaró Amela per el seu aniversari celebrat el dijous dia 11. Per molts anys, Loic.

0: de Joaquim Soms i Gené acaben d'escoltar Els Reguitnaires de Tuí. Ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 13 de juny, a Bellver de Cerdanya, és la festa de Sant Antoni. A les 3 hi ha sardanes amb el principal de la Bisbal. A Camprodon, en el carrer Sant Antoni, davant del Pavelló Vell, a les 5 de la tarda, ballada amb la Bisbal Jove. A la mitja part hi haurà un pica-pica. A Girona, dia universal de la sardana, Jardins del Parc de la Devesa, a les 6 de la tarda, ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. A la Bisbal, passeig Marimon Espré, a les 6 de la tarda, ballada amb la Cobla Conrad Saló de l'Escola Municipal de Música i actuació de la Colla Joia de la Bisbal. A Banyoles, festa de Sant Antoni, patró dels paletes, a la plaça Major, a les 6 de la tarda, ballada amb la Cobla, la principal de Banyoles. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, ballada amb la Cobla Contemporània. Per aquest diumenge, dia 14 de juny, a la Bisbal d'Empordà, tindrà lloc el seu 64è aplec en el passeig Marimon Espré, al matí a les 10 i a la tarda a les 4. Cobles, principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Juvenívola de Sabadell. A Sant Joan de les Abadeses, a l'ermita de Sant Antoni, a les 11 del matí, sardanes, a un quart d'una, missa, i a la 1, més sardanes, a les 2, dinar, i tot seguit,

0: ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. Divendres, dia 19 de juny, a Riudellots de la Selva, a 2:15 del vespre, a la plaça de l'Església, hi ha ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. Dissabte 20 de juny, a Campdevànol, 27è aplec a la plaça de l'Ajuntament, tard a les 5 i nit a 2:15, cobla Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha ballada amb el cobla Els Rossinyolets. Per al diumenge, dia 21, a Anglès tindrà lloc el seu 72è aplec a la Font del Canyo, matí a les 11 i tarda a 4:15, cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. A Camprodon, a la plaça del Doctor Robert, a les 6 de la tarda hi ha sardanes amb la Salvatana. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 8:15 del vespre, ballada amb la cobla Baix Empordà. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Joaquim Subirà i Riera escoltarem La Font de la Guineu. És obligada de tenora i tible, interpretada per la Cobla Montgrins, els solistes en Conrad Rafart i en Jordi Vilaró. La Rosa Claparols del Pont del Príncep i tota la família la dediquen a la seva nora, la Fàtima Pons, per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat el divendres dia 12. Per

Conrad Rafaro, la tenora, Jordi Vilaró, el tible, amb la cobla Pongrins, ens acaben d'interpretar La Font de la Guineu, és d'en Joaquim Subirà i Riera. En Joan Claparols, de Santa Coloma de Farners, en Sebastià i la Carme, de Caldes, la Montserrat de Llagostera, la Rosa i en Josep també de Llagostera, i l'Angelina i un servidor, felicitem a l'esposa d'en Joan, l'Antònia Martí, que aquest divendres, dia 13, ha celebrat la seva onomàstica. Moltes felicitats, Antònia. La sardana que dediquem és la del compositor Josep Carbó i Vidal, interpretada per la cobla La Flama de Farners. El seu títol, Santa Coloma, Ciutat Pubiller.

de Josep Carbó i Vidal, la Flama de Farners, ens acaba d'interpretar Santa Coloma, Ciutat Pubilla. De Barcelona, l'Anna Maria Gomis i en Pere Mallofré feliciten els seus amics, l'Antònia Pons i en Joan Vilella, que aquest dissabte dia 13 celebren el seu 58è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Antoni Carceller i Tosca, Campanades de Festa Major, l'interpreta de la Cobla Barcelona.

Campanades de Festa Major de l'Antoni Carceller i Tosca. Ens l'ha interpretat la Cobla Barcelona. La Lídia Planells de l'Armentera vol dedicar a la memòria del qui fou el seu espòs, l'Àlvar Pujol, que aquest diumenge dia 14 fa un any que ens va deixar. La sardana és del compositor escalenc Josep Vicenç i Juli, la Bixaixo. El seu títol, Recordant, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

de Josep Vicenç i Juli, la Vixeixo, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar Recordant. Del compositor de Ceret, en Max Abart, escoltarem l'obligada de tible Vilanenca. L'interpreta la Cobla Casanovas, el solista en Jordi Vila. I aquesta se'n va cap a Garriguella per a felicitar en els bons amics la Pepita d'Escamps i en Ventura Vila, que aquest diumenge dia 14 a l'ermita de la Verge del Camp fa 57 anys es varen casar. Per molts anys, parella.

Jordi Vila, el tiple amb la cobla Casanovas, ens acaba d'interpretar Vilanenca, és de Max Avar. A Riudellots de la Selva, el passat divendres dia 29 de maig, fou estrenada la sardana del gironí Josep Antoni López i Álvarez, Brots d'una bona llavor. L'escoltarem interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Brots d'una bona llavor. És de Josep Antoni López i Álvarez i fou estrenada a Riudellots el passat dia 29 de maig. A Rubí, el passat dia 30, fou estrenada per la Cobla Marinada la de la compositora i amiga Maria Mercè Navarro i Galindo. El seu títol, Els 100 anys del foment. Escoltem-la.

0: De la Maria Mercè Navarro i Galindo acaben d'escoltar Els 100 anys del foment. Fou estrenada a Rubí el passat dia 30 per la Cobla Marinada.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora amb Martí Auger.
0: A la plec de Girona del passat dia 31, la Cobla Montgrins estrenava una altra sardana de Josep Antoni López, A Girona, Terra Nostra.

A Girona, Terra Nostra, de Josep Antoni López de Álvarez, l'ha interpretat la cobla Montgrins i fou estrenada el passat dia 31 a Girona. Anem ara cap a l'aplec de l'Escala del passat diumenge dia 7. La cobla Rossinyolets fou l'encarregada d'estrenar la del compositor Jaume Pla i Costa amb el títol de Fent Camí.

De Jaume Pla i Costa, la cobla Rossinyolet s'acaba d'interpretar Fent camí, estrenada aquest passat diumenge dia 7 a l'Escala. També la mateixa cobla, els Rossinyolets, estrenava la sardana de la compositora Josefina Mascarenyes i Portussac, el seu títol Tramuntana de l'Escala.

la Josefina Mascarenyes i Portosac, la Cobla Rossinyolets acaba d'interpretar Tramuntana de l'Escala, estrenada a l'Escala el passat diumenge dia 7. Fou estrenada també a títol pòstum la d'Encífric Galvany i Abril, Com mola ballar amb la Lola, està interpretada per la Cobla Bisbal Jove.

La Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar Com mola ballar amb la Lola. És d'en Seyfried Galvany i Abril i fou estrenada a l'Escala aquest diumenge, dia 7. En queden dues més encara d'estrenes de l'Escala, però els deixarem per la setmana que ve. Del segon volum de sardanes inèdites de Francesc Mas i Ros, escoltarem una obligada de tenora i tible, Petits dansaires, l'interpreta la Cobla Mediterrània, els solistes en Jordi Figueró i en Jaume Hielo.

Jordi Figueró a la Tadora, Jaume Aiello al Tible, amb la Cobla Mediterrània ens acaben d'interpretar Petits dansaires, és de Francesc Mas i Ros. D'un disc de vinil de 45 revolucions de la Cobla Perpinyà, titulat Sardanes d'amor, escoltarem la de l'Artur Rimbau i Clos, Ursuleta.

interpretada per la Cobla Perpinyà, acaben d'escoltar Ursuleta, és de l'Artur Rimbau i Clos. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: L'Envelat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com. I aquests amics de la nostra adreça per qualsevol cosa que ens vulguis preguntar o ens vulguis apuntar. Com no, a través de la teua sintonia preferida. També avui presentem a un grup de la vora de casa nostra. Concretament és un grup que actua en dos, tres i en quatre components. En aquesta ocasió comencem el programa en quatre components. Aquí us presentem Pa d'Àngel. L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Hola amics, ens agradaria molt que a través de la vostra sintonia preferida i a partir d'aquests moments compartíssiu amb nosaltres aquest programa, que com sempre, amb molt de carinyo, us hem preparat. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Avui us presentem un grup musical format per quatre components. Ells són d'un poblet prop de l'Escala. Però comencem gaudint de la seva música i anirem parlant al llarg de tot el programa.

I continuant endavant en el grup que ens ocupa avui, concretament aquest grup va ser fundat per enviar el Mas. De moment, molt coneixereu, altres no. Nasqué l'any 1953, estudià guitarra i des de molt jove formà part en grups musicals que ja us anirem esmentant més endavant. Escoltem, després d'haver gaudit d'aquest Maki, el Navaja, volem dir, ens ha interpretat magistralment, anem a gaudir per aquest Taix i Amor.

En Bill Mas tingué el seu ídol preferit, que és i fou Frank Sinatra, i la seva música preferida, el swing. Continuem amb la seva música i ara us oferim aquest, la banda del Coche Rojo.

Doncs sí, us estem parlant de Biel Mas, el fundador de Pat Àngel. Concretament, en la seva extensa carrera musical, ja que es parla dels Dakota, dels Delfins, quan li agradava i es dedicava al rock simfònic, en els cabells llargs, i molt més jove del que és ara, si Biel, els anys passen per tothom. Va estar enrolat en l'Atlàntida, l'orquestra Atlàntida, l'orquestra Caravana, Jani Martí, a Moga, i a la fi va formar aquest grup que agrada tant i que ens fa ballar tant i que disfrutem tant escoltant-lo. Escoltem ara Pat Àngel en aquesta selecció de Topolino.

Sens dubte que Pa d'Àngel en el seu conjunt impregna un sabor molt especial a la seva música que la fa molt i molt diferent i molt agradable a ser escoltada i a ser ballada. Ara, a rima de xa-xa-xa, gaudirem de la seva música. Pam, pam.

0: senyor.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'Embalat.
3: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
1: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Embalat.

0: programa de Joaquim Pijoan.
1: Com sempre, l'embalat donant pas a les petites i grans formacions de balls de saló i concerts populars de Catalunya, sense deixar de banda la música d'altres comunitats, faltaria més. També hi afegim enregistraments realitzats en directe pel nostre equip. Tot això ho podràs gaudir aquí, a l'embalat, a la teva sintonia preferida. La presentació ja sabeu que és de mil maneres diferents. Tot això en un programa que continua avui en un invitat molt especial. Podríem dir un veí de casa nostra. Pa d'Àngel continua en la seva música i continua en la seva bona manera de fer. I anem a engoldir-lo en un tema mogudet. Pa d'Àngel en aquest mambo.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com.
1: I des de embaladradio@gmail.com, allà on t'has d'escriure si vols alguna petició. Doncs bé, anem a gaudir ara en aquest ritme que ens porta Pat Àngel, en aquest México Lindo, cançons a Jorge Negrete. Disfruteu-los, amics.

Compartint aquesta música en els habituals del nostre programa, que sabem que sou molts i també prou un de nou que s'hi ha afegit. Benvingut siguis, amic, ja saps que aquí trobes a casa teu aquesta festa particular que diumenge darrere diumenge aquí a la teua sintonia preferida pots disfrutar àmpliament, gaudint de la música i gaudint dels grups que coneixes, d'aquests grups que possiblement aquesta tarda o demà passat o quan sigui que hagis escoltat aquest programa, doncs els podràs disfrutar en viu i en directe. Avui, Pat Àngel.

Pare Àngel, portant-nos un repertori de tots els seus temes. Acabem d'escoltar en aquest temps un tema preciós que acabem d'escoltar. I continuem amb més música. Ara posarem un tema que és el que dona nom genèric a l'últim treball que han editat. Creiem nosaltres que és l'únic treball, perquè no en tenim cap més. És Cavalls de Fira.

el tema cavalls de fira, i nosaltres també en aquest tema ja a la recta final del nostre programa. Cavall de fira, que va donar nom genèric a l'últim dels seus treballs editats, si mal no recordem, el 2007. Continuem amb Pa d'Àngel, ja acabant el nostre programa, i seguim en ells i en la seva música.

I fins aquí, amics, la participació de Pàngel en el nostre programa. Ens escoltem la propera setmana. I mentrestant, que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau.

I en aquest bonic i preciós tema que ens porta Pat Angel en aquest Leave My Heart San Francisco, doncs us donem ja una forta encaixada des d'aquí, des del nostre programa, i us desitgem que sigueu molt, molt, però que molt feliços, amics. Serà fins al proper programa. Adéu-siau. Recordeu, aquí a la vostra sintonia preferida, doncs ja ho sabeu, aquí ens trobareu. Adéu-siau.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana toca recuperar continguts que ens havien quedat pendents abans de prendre aire per afrontar un juny cinematogràficament d'infart. Avui obrim amb l'especial dedicat a The Punisher, One Last Kill, i per complementar-ho analitzarem la segona temporada de Monarch, Legacy of Monsters. Ja vam parlar de la primera temporada al programa 23x30 i, sincerament, aquesta segona ens ha semblat encara millor. De fet, aquesta segona temporada de Monarch ens ha semblat una de les grans sèries de l'any i no volíem deixar passar l'oportunitat d'explicar-vos per què. Avui m'acompanyen l'Aram Bonmatí i en Víctor Passanau, de Nostalgia Pop, com estrella convidada. Qui us parla? L'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast, així com el nostre blog amb crítiques de cinema, disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, podeu escriure'ns a ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà a esquivar buscabregues pels carrers de Little Sicily i acabarà envoltat de monstres a Skull Island. Comencem!
1: Hey, Frank. How you doing, brother? Talk to me.
0: I aquesta setmana parlem de l'especial de Punisher One Last Kill, una mena de format de curt allargat basat en el personatge de Marvel Comics, el Punisher. I per parlar-ne avui d'aquesta especial tenim a l'Aram Bonmatí. Què tal, Aram? Com estàs?
2: Molt bé, com sempre, molt content de tornar-se aquí.
0: Això és una special presentation d'aquestes de Marvel, no?, que n'ha fet un parell, aquesta és la tercera. Aquest format de curt, allargat, i et pregunto, a veure, fem primer de tot unes impressions generals, què t'ha semblat?
2: Què m'ha semblat? A veure, no ho sé, molts de tiros, molts de morts, molta violència, en sentit o sense sentit, no ho sé, és com una mena de Kill Bill, potser?
0: O John Wick, no? També.
2: També.
0: Jo també, crec que també té aquest tipus de paral·lelismes. A veure, és un especial d'aquest en què la part narrativa és bastant més secundària, ho dic perquè se li ha criticat una mica l'argument. Jo crec que, a veure, es focalitza sobretot en transmetre una idea i crec que té un propòsit, no? Que si aquest propòsit és necessari o no, si vols, ara ho discutim. El propòsit crec que és situar el Punisher a l'MCU. És a dir, ens el presenten tal com el veiem aquí. Ja ho havíem vist abans, però el que es dedica a fer és una mica recopilar coses que ja se'ns havien explicat, no? És a dir, el síndrome d'estrès posttraumàtic, per una banda, que ja sabíem que tenia de la sèrie de Netflix, no? I està dividit com en dues parts, no? Una part més lisèrgica, plena d'al·lucinacions, que el porten gairebé a suïcidar-se, i crec que és sobretot una part que està més pensada pel públic que no coneix tant el Punisher o que no s'ha vist les dues temporades de la sèrie i les seves aparicions a Daredevil, que no tant els que sí que ho hem fet.
2: Però a veure, ens l'han pintat una mica com un Charles Bronson del segle XXI. És una persona que li van matar la família, està traumatitzat, intenta el tio estar tranquil, abandonar el camí de la violència, però quan li toquen massa els nassos, doncs deixa anar a l'infern.
0: Sí, de fet és bastant això que tu dius, el tema de Charles Bronson, ho comentarem, perquè és una clara inspiració en les pel·lícules aquestes dels anys 70. Però, per altra banda, és com si fos una segona història d'origen del personatge, no? És a dir, potser algú s'esperava que es relacionés amb les dues temporades de Daredevil Born Again, o fins i tot, no?, que servís de pont entre Spider-Man Brand New Day. Clarament no és l'objectiu d'aquest especial, tot i que sí que la reconstrucció del personatge queda a punt perquè pugui aparèixer en altres productes, no? Però sí que és cert que si tu el veus tal com ell venia de la temporada 1 de Daredevil Born Again, veus aquí i és com que ha fet 10 passes enrere el personatge, no? Aleshores, per això dic que és més tornar a resituar el personatge en l'entorn, per qui no conegui pugui veure aquest especial de 40 minuts i a partir d'aquí veure més coses del Punisher, que no pas fer una passa endavant respecte a tot el que havíem vist.
2: A mi em dóna la impressió que l'objectiu final d'aquests 40 minuts és que es posi a la seva disfressa

0: amb la calavera al pit. Clar. Aquest és l'objectiu.
1: Sí, però això ja ho havia fet abans. És com que tornem enrere...
0: Per tornar on ja érem.
1: Exacte, no? És potser la part més estranya. Entenc el que han volgut fer, perquè aquesta és la idea, però jo, sincerament, no m'esperava això. Tot i que he de dir que m'ha agradat, eh? Vull dir, és un especial que està ben escrit, està ben plantejat. La segona part, que és com una llarga seqüència d'acció, sense parar, ultraviolència, no gore, perquè no hi ha vísceres ni molta sang, però sí que és absolutament violenta.
0: Clar, hi ha una gran varietat en les maneres de matar sicaris.
1: Sí, a més, jo diria que mai amb Marvel havíem vist un producte, Marvel Studios, no, Marvel Television, amb tanta violència com el que veiem en aquest episodi.
0: Jo crec que Daredevil n'hi havia, potser gràficament n'hi havia més i tot, perquè la violència de Daredevil és molt més física, és molt més de cops de puny i cops de pal i es nota més. En canvi, aquí al final són trets i la violència queda com més discreta. Bueno, quan no veus com li xafes el cap.
1: Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot.
0: Hi ha de tot, sí, és veritat. No oblidem que aquí es mata gent de totes les maneres possibles.
1: Sí. I objectes i de tot. Mm-hmm. Una mica com John Wick, és, jo crec que és el referent, no? Perquè a més té aquesta cosa bruta, no? De la ciutat, això que deies... Has posat l'exemple de Charles Bronson, però és tota aquesta estètica de pel·lícules dels anys 70 ambientades a Nova York, un Nova York que és cert que als anys 80 va remuntar i va ser diferent, però el Nova York que veiem aquí és fill dels anys 70, no? Vull dir, sí, que...
0: Sí, és una zona de guerra, directament. És un gueto, però molt vingut a menys.
1: Clar, a mi en el context actual se'm fa molt complicat pensar que això és Nova York, vull dir, no m'ho acabo de creure, no? Però vaja, és allò que dius, vinga, va, compro i endavant, perquè per altra cosa...
0: Has de comprar moltes coses per aprovar aquest especial, eh?
1: Home, no, jo l'aprovo i em nota, perquè a mi m'ha agradat i l'objectiu, però sí que és veritat que, bé, té aquestes coses i has de partir d'elles, no? D'aquests petits, no sé si problemes, perquè al final no són problemes, perquè és el que ells han volgut fer i com l'han volgut plantejar.
0: Però a veure, al final són 15 minuts d'ell parlant sol, 20 minuts de violència i 5 minuts de Magnucci, que per mi és la millor part.
1: Ella?
0: Sí.
1: Ostres, és que jo crec que ella està bastant desaprofitada.
0: Home,
1: és a dir...
0: completament, estic d'acord, però vull dir que ella com a introducció del personatge em sembla el millor de la sèrie. La resta és violència i el tio parlant amb fantasmes.
1: Clar, però per presentar el personatge tampoc l'has presentat per... Bueno, sí, l'has presentat, l'has vist, però...
0: I ja està.
1: Però clar, dius, home, aquí ha d'haver-hi alguna cosa més, no? Si és com un especial unitari, és com que... ho expliques tot o no expliques res, però, ei, surto aquí i vés a saber si la tornarem a veure o no?
0: Podem parlar amb spoilers i tal,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, jo
0: home,
1: crec que sí.
0: Home, el fet de que sobrevisqui aquests 40 minuts em fa pensar que tornarà a sortir. Si no, sí. No la deixes viva.
1: Bé, George Benthal sí que ha descrit l'especial d'una manera. Diu, és un dia increïblement important a la vida de Frank Castle quan es produeix aquest tipus de gran canvi. És cert que el gran canvi és la manera d'utilitzar la violència o tenir un propòsit a la vida, no? Que és això de deixo estar la venjança i faig servir les meves habilitats per ajudar a les persones a partir d'ara, no?
0: Amb ultraviolència, però.
1: No, això, evident. Bé, si vols expliquem una mica de temes de producció, farem rapidet això i antecedents de com arribem aquí. Primer de tot, recordem que l'any 2015, Jorn Berthel és l'escollit per interpretar el personatge de Punisher per una segona temporada de la sèrie de Netflix Daredevil. És el 2016 quan Netflix va encarregar el que seria un spin-off del Punisher, una sèrie que tindria dues temporades que duraria entre els anys 2017 i 2019. En dues sèries, tant Daredevil com Punisher, van ser cancel·lades a finals de febrer del 2019 abans que Marvel Television s'integrés a Marvel Studios. A partir d'aquí és quan ja tornem al 2025 amb Daredevil Born Again. Berthel havia de reprendre el seu paper i va abandonar la sèrie en un moment determinat perquè no estava d'acord amb la direcció que estava donant el personatge de Castle. Després que Daredevil Born Again passés per la renovació, reformulació creativa i que l'antic guionista de la sèrie de Punisher, Dario Scardapane, fos contractat com a showrunner de Daredevil Born Again, Berthel va tornar i és el que hem vist del personatge a la primera temporada de la sèrie. Sí que va considerar que la primera temporada de Born Again va obrir la porta per acostar-nos a més Frank Castle, que realment era el que ell volia interpretar, el Frank Castle que ell entenia que era el que havíem vist a la sèrie de Born Again. Durant el rodatge de Born Again, Bernthal sé que va concebre una idea, que és la que s'ha materialitzat en aquest especial de televisió centrat en el Punisher, i al final de temporada hem de recordar que Castle era arrestat per Kingpin, no? I posteriorment doncs, el posava en aquella presó, en aquelles gàbies, que acabava sortint inclús ja a final de la primera temporada, i a partir d'aquí no sabíem què passava al personatge. En teoria, el que passa amb el personatge és el que veiem aquí, que és en paral·lel a la segona temporada de Daredevil Born Again. Aleshores, Marvel Studios sí que va examinar alguns dels escrits previs que va fer John Bernthal i li va demanar que presentés un projecte, allò ja, amb cara i ulls, no?, per tirar-lo endavant. I aquí entra ja Brad Winterbaum, que és el cap de streaming de Marvel, i va revelar que l'especial estava en desenvolupament, que aquesta idea seria un especial, i això és el que es va desvetllar al febrer del 2025. I aquí entra un nom important, que és Reinaldo Marcus Green, que estava previst que finalment doncs, ha dirigit aquest especial i l'ha escrit juntament amb Bernthal després de que ambdós haguessin col·laborat junts a la pel·lícula King Richard del 2021 i la minissèrie We Own This City del 2022. A Winterbaum, si no t'havia quedat clara, em va dir que el personatge de Punisher era molt important per John Bernthal i de llavors doncs, ja confeccionen el títol, que és aquest de Punisher One Last Kill. Una cosa que sí que ha aconseguit Bernthal és que tinguis la seva cara associada al personatge de Punisher. Vull dir, és com... Ho ha aconseguit bastant ràpid, eh?
0: Sí, sí, sí. El que passa que no tinc clar, per tant, quina idea tenia John Bernthal per al personatge de Punisher. Posar-li una calavera al pit i que matés els dolents? Perquè al final, l'escena final fins i tot és pràcticament un John Wick, allò. Ja has matat el gos? Doncs et mato.
1: Sí, sí, però la calavera ja la porta després de tot el que li ha passat al llarg d'aquest capítol, no? Bé, Bernthal va dir que l'especial seria la versió que aquest personatge es mereix i no un Punisher de baix calibre. I va dir que una versió visceral, psicològicament complexa, implacable i sense límits de Frank Castle, on giraria l'esquena al públic, és el que veuríem en aquest especial. I que res és fàcil i que tota la violència té un cost i que veurem aquest cost. I va donar les gràcies perquè li deixessin anar als llocs on realment ell volia portar el Punisher. I d'aquesta manera doncs, comença aquest especial amb un Frank Castle envoltat de desesperança absolutament. En quant al guió, s'inspiren en la sèrie de còmics, de sobretot l'etapa de Garth Ennis, pel personatge de Mannucci, que doncs, debutava en aquell còmic i que podríem dir que és la dolenta d'aquesta història, no?
0: Però és que pràcticament només agafa això del còmic de Garth Ennis, perquè el Punisher del còmic li dirien aquest Punisher que és una... Literalment li diria que és una nenaza. Tot i que ara aquesta paraula no es pot dir, crec que és el que diria Punisher en aquest altre Punisher del rotllo. Què fas aquí tot traumatitzat quan hauries d'estar fora matant criminals?
1: Bueno, perquè el Punisher del còmic ja ho ha superat, això, i aquest se suposa que encara no. Per cert, el guardaespatlles que acompanya Mannucci sí que ha confirmat el director que és barracuda.
0: Val. Donava la impressió que tard o d'hora es fotria de pinyos amb el Punisher,
1: sí.
0: Si no ara en una sèrie posterior.
1: Tot i que no es menciona el nom ni que sigui barracuda, però bé, tenim aquesta confirmació per part del director, per tant, és així. Després de rodar aquest especial, George Bethel va rodar les seves escenes per a Spider-Man Brand New Day i va dir que era important per a ell que la representació del Punisher a la pel·lícula semblés el mateix personatge que es veu a l'especial. Sí que a causa doncs, dels compromisos de Bernthal, tant amb la pel·lícula de Spider-Man Brand New Day com l'especial que acabem de veure, doncs, no ha pogut aparèixer a la segona temporada de Born Again.
0: A veure, em costa d'imaginar aquest Punisher en una pel·lícula de Spider-Man.
1: Sí, sí.
0: Que sigui el mateix Punisher?
1: El mateix serà, l'únic que no el veurem fent coses tan bèsties, vull dir... Ah,
0: o sigui, serà un Punisher que no fa de Punisher?
1: No, farà de Punisher, però no, home, imagino que no ho veuràs. De totes maneres, fixa't que el look que acaba la pel·lícula, amb excepció de la barba, el pentinat és el mateix que hem vist en els tràilers de Spider-Man.
0: I l'uniforme també és el que ha de portar,
1: sí.
0: Però... Veurem què fan Spider-Man.
1: Tot això és igual. Sobre l'especial hem de dir que la dissenyadora de vestuari i el dissenyador de producció d'aquest especial havien treballat prèviament a la primera i segona temporada de Born Again, per tant el que han fet és repetir tot aquest equip. La producció va començar el 17 de juliol del 2025 a Nova York. El rodatge va tenir lloc a Queens, a Jamaica Avenue, prop del cementiri també de Greenwood, a Brooklyn, i l'exterior d'un dels edificis que mostra el rètol del restaurant de la família Nucky ja havia aparegut prèviament a la sèrie de Punisher. El rodatge va durar 12 dies i va finalitzar el 4 d'agost del 2025. I hem de dir que el col·laborador habitual de Green, que és Chris Bowers, ha estat el compositor de la banda sonora. Ja havia treballat també per altra banda Bowers per Marvel i havia fet doncs la banda sonora de Secret Invasion. I hem de dir que sí que hi ha una cançó que també és important en l'especial, que és I Will Be Heard, de Hybrid, que és un dels temes musicals que sonen en aquest especial. Dit això, Aram, anem a comentar les dues parts, a desgranar una mica?
0: Vinga.
1: Doncs va, som-hi. Anem per a la primera part, que seria més aquesta, podríem dir, introspectiva de la sèrie, i m'agradaria comentar, si vols, tota aquesta part d'estrès posttraumàtic, la part aquesta de veterans de guerra, el fet que fa, doncs, de jugar amb la idea del suïcidi i incidir una vegada més amb la pèrdua de la família, no?
0: Clar, és un personatge que de cop es troba sense objectiu, que només tenia un motiu per seguir vivint, que és venjar els culpables de la mort de la seva família. Un cop els ha liquidat, es queda una mica sense objectiu vital i l'únic que se li acudeix, en lloc de buscar-se un objectiu nou, és suïcidar-se.
1: Tota aquesta part també d'ell lluitant contra l'estrès posttraumàtic és perquè va sorgir també una amistat amb Nick Koumalotsos, que és un Marine Rider que apareix també en el propi capítol. De fet, en surten dos més que els va arribar a contractar, els tres marines, que són, diguéssim, els del seu batalló, que s'apareixen davant d'ell en forma d'al·lucinacions en el seu pis, quan l'ha buidat i no queda res.
0: Sí, sí.
1: De fet, comenta que aquest marine, Koumalotsos, un dia va anar a la platja, va intentar suïcidar-se, però després va sentir aquesta connexió increïble amb un dels seus fills i va decidir no tirar endavant el suïcidi, no? Berthel el que ha volgut és exposar aquesta condició psicològica anomenada anòmia que pateixen molts veterans, que sovint acaba en suïcidi. I llavors tenim la segona part. La segona part, que això ja és...
0: Això és John Wick 2, no? O sigui, posen preu al seu cap i aleshores tot d'assassins, sicaris de baixa estofa, van a intentar caçar-lo i Punisher fa el que sap fer el Punisher, que és disparar-los a tots i matar-los a tots.
1: Sí, aquesta part és la que tu deies que era més semblant a un videojoc, no? És a dir,
0: sí, també a les pel·lícules de John Wick, quan de cop li apareix la factura de 50 milions de dòlars.
1: Exacte, és exactament el mateix. Veiem aquest apartament d'en Frank, no? Que al final ells no saben on és i comencen a rebentar-ho tot.
0: Clar,
1: buscant-lo amb ell.
0: Google Maps té una precisió relativa. I aleshores poden fallar per uns metres i, clar, no saben exactament quin és l'apartament.
1: Bueno, clar, ells saben que està a l'edifici i comencen allà a obrir. Obren l'apartament de davant, ell està al cantó, s'entera i, bueno, li acaben calant foc en aquell moment també, no?
0: Cosa que no importa.
1: No. Per cert, aquí, o sigui, el moment aquest en què el Punisher es crema és el propi actor, el John Berthel, que va voler fer aquesta acrobàcia. Perquè una de les coses que a favor d'aquest especial és que hi ha molt efecte pràctic.
0: Sembla el clàssic psicòpata que vol fer les seves pròpies escenes d'acció.
1: Correcte. De fet, ell doncs va voler que el cremessin de manera controlada, eh? Vull dir que tot està...
0: Ah, clar, tot
1: no, no...
0: Així i tot et cal en foc, eh?
1: Sí, sí,
0: vull dir, molt controlat, però...
1: Sí, sí, bueno, te posen les proteccions, però, saps? El director en Green va descriure que de fet aquest és un punt d'inflexió important per a Frank Castle de manera emocional i física, i que l'actor es va prestar a voler-lo fer, tot i que li va preguntar a George Berthel: segur que vols fer això? I diu, bueno, li va dir que sí, i diu, crec que això és el que fa que en John sigui tan especial, ho va fer perquè era important per la història. Per sort, no va passar res.
0: Clar, són coses d'aquestes com quan et diuen: vols tirar dalt a baix del Burj Khalifa? Has de dir que sí.
1: Bueno,
0: és una ocasió única a la vida, saps? De fer una cosa d'aquestes. Vols que et calem foc? Vinga, va, tira pa'lante, no em tornarà a passar mai més.
1: Bueno, però
0: ja pot ser literalment que no torni a passar mai
1: més. No, home, no, però hi ha totes les mesures de seguretat del món. Vull dir que si ho feien bé, però ho podíem haver fet digital i no vam voler-ho fer digital.
0: No, no. 40 minutets, està la mar de bé.
1: A més, això, no se'n va fer absolutament gens llarg.
0: El que passa que és una història sense massa pretensions.
1: Sí, i la part d'història ja ens la sabíem, ja ens l'havien explicada.
0: Uh-huh.
1: Bàsicament és això. Però vaja, la part nova, sobretot, és aquesta segona part, que és més de... més John Wick, més ultraviolència.
0: Sí, i la Manucci, ja dic, per mi ha sigut el més interessant del capítol. Veure com, a on ens portarà això, on arribarà.
1: Molt bé, Aram, doncs res més. Si no vols afegir alguna coseta més, ja ho tindríem aquí.
0: Doncs molt bé, fins aquí hem arribat.
1: Doncs res, ja ho sabeu, teniu encara Disney Plus aquest especial Punisher One Last Kill.
2: Do you hear that?
3: This is not Kong.
4: And it's not Godzilla. This is something bigger.
1: I aquesta setmana portem Monarch, Legacy of Monsters, aquesta sèrie creada per Chris Black i Matt Fraction, produïda per Legendary Television. Recordem que és una sèrie de la franquícia del Monsterverse, una sèrie que segueix els membres de l'organització Monarch mentre doncs, es troben a Godzilla, sobretot a la primera temporada, i altres monstres anomenats Titans al llarg d'un període temporal gran, gairebé, o una mica més, inclús de mig segle. Ja la temporada passada aquí el Ningú no és perfecte vam parlar de la primera i avui parlem de la segona temporada de Monarch i hem tornat a tenir entre nosaltres en Víctor Passanau, que el trobareu al canal, per exemple, de Nostalgia Pop a YouTube i a molts altres llocs. Què tal, Víctor? Com estàs?
5: Molt bé, molt bé. Content de retrobar-nos, no? I de tornar com Godzilla, que torna en aquesta temporada Monarch, i aquí estic,
1: sí, sí,
5: com ell, per donar guerra, no?, un altre cop.
1: Sí, no, mentida, fa 2 anys i mig que vam parlar de la primera temporada i doncs, ha trigat aquest període de temps a arribar a aquesta segona.
5: Sí, sí, i a més va haver com un temps, no?, que no sabíem si la renovarien, si no la renovarien, però bueno, clar, des de que Anna Sawai va guanyar l'Emmy amb Shogun, jo ja no dubtava que tornaria a Monarch, a Nassauai, i tothom un altre cop aquí a l'aventura, no?
1: Sí, i és una de les coses que m'ha agradat, és a dir, mantenen el planter principal d'actors, no hi ha gaires afegits, és a dir, es mantenen els mateixos i no necessiten més, eh? No és d'aquelles sèries que dius hem de... No, jo crec que es poden mantenir ells amb les mateixes trames.
5: Sí, de fet, inclús el primer capítol eliminen un que no... Diguem que no... No és que fes inosa, però que tampoc feia molta falta, no? I hi ha un altre que el substitueix, que li teníem més carinyo i que efectivament ja fa, ja pues es composa com el grup principal i és el que seguirem, no?
1: Sí, totalment. És a dir, bé, aquest personatge que potser no funciona massa bé, aquest que estava aquí de fons, li podem donar més protagonisme a veure si funciona. I efectivament, encert, perquè ha funcionat.
5: Sí, sí, sí, a més, home, necessitàvem també el nerd, no?, o el personatge que és el que s'assimila més als que veiem Monarch, no?
1: Totalment.
5: I és xulo que li hagin donat aquest paper i també que es vagi redimint, com faran molts personatges en aquesta temporada.
1: Absolutament, i bé, parlem ja de la temporada, et pregunto què t'ha semblat aquesta segona de Monarch.
5: A mi m'ha agradat moltíssim, moltíssim. M'ha agradat més que la primera, tot i que la primera em va agradar molt, eh? Sí, ja ho estàvem comentant una mica abans, però jo ja he arribat a un punt que m'agrada més Monarch i tot l'univers de personatges de Monarch que les pel·lis del Monsterverse. O sigui, les pel·lis de Godzilla, de Kong i aquestes coses, és que, clar, l'únic al·licient era veure els monstres i a Monarch ja els veig, però és que, a més, veig personatges i actors i coses ben construïdes, no? Llavors, la diferència és tan gran i crec que és més hegemònic i té més sentit que em quedo amb això. A més, bueno, ara en parlarem, però ja el salt a la ciència-ficció pulp és evident i és Matt Fraction, bueno, a tope, no?
1: Sí, sí, totalment. Jo comparteixo plenament el que has dit i diria, mira, la sèrie és tan bona com dolentes són les pel·lícules. Vull dir que... I crec que això ho resumeix bastant bé, no? Perquè és que si vas a mirar, de fet, aquesta sèrie està més a prop del drama, inclús diria drama familiar, que no pas del blockbuster. De fet, està molt lluny del blockbuster.
5: Sí, a més té un punt culabrot, inclús, que atreu molt i que enganxa molt, perquè al final ja... hi ha, és això, hi ha un colabrot, dos colabrots centrals, no? De personatges que són els del passat i els del present, no? I enganxa. Hi ha un punt que dius, bueno, jo vull saber aquí com va passar això, no? I són molt llestos en anar deixant-ho anar a poc durant la temporada.
1: És el que tu dius, és que al final són una família i ens interessa, doncs, veure els embolics com si fos Poblenou o un colabrot d'aquests, no? Perquè té un punt de, home, clar, a partir d'aquí, que ja ho sabem, el pare té dos famílies en dos països diferents i tal, què més, o sigui, colabronesc hi ha que això, no? Aleshores, a partir d'aquí, com ho van desenvolupant, i a més aquesta trama, no?, que des del passat dialogo amb el present contínuament, que és un format que mantenen de la temporada anterior, i aquí, doncs, com bé deies, afegint aquest concepte de ciència-ficció, que crec que fan a la sèrie més madura, al mateix temps que no només desenvolupa els personatges, sinó tota la trama de fantasia, no? Vull dir que parlaves de Mac Fraction, però també tenim aquí, i de fet crec que hi ha un capítol escrit per Mariko Tamaki, que també és...
5: Clar.
1: Ve del món del còmic, que és...
5: Sí. Vull dir que... Sí, a més de Marvel, i li agrada, DC, molt, sí, li agrada, sí, molt tot això, no? A més, és gent com Matt Fraction que ja han crescut llegint còmics, amb molta influència de Jack Kirby, molta influència dels DC Comics i tota aquesta ciència-ficció, que és ciència-ficció divertida, és, ja et dic, era la que es feia abans i que no és... Diguem que és l'antítesi de Nolan. O sigui, és una ciència-ficció que... Bueno, no l'has de pensar molt, has de fer un acte de fe, tot el que t'estan explicant és així, i passa en aquest món i d'aquesta manera, i ja està. I al final el que fa és sumar i fer-ho més divertit i fer que sigui tot més aventuresc, que és el que m'agrada a mi d'aquesta sèrie. És un final, és una sèrie d'aventures amb el colabrot pel mig, i ja ha arribat un punt que ja la ciència-ficció és, bueno, ja et dic, és molt d'EC Comics, i això a mi m'agrada molt.
1: Sí, i a més visualment trobo que és més cinematogràfica també que la primera temporada, no? Trobo que tot és més gran, l'escala és més gran, els efectes especials de la temporada són millors. Sobretot hi ha una cosa que destaca molt, que és la integració entre humans i titans, que potser estaven una mica més per separat a la temporada anterior. Aquí veiem més escenes junts i estan molt ben integrats amb la quantitat de plànols que tenen, no? És a dir, trobo que l'acabat és perfecte.
5: Sí, de fet hi ha una escena que per mi resumeix lo ben feta que està i lo gran que és aquesta sèrie, que és un malson que té, crec que és el personatge del germà, ara no me'n recordo com es diu, el japonès, que es troba a Godzilla a Tòquio, i és una entrada de Godzilla irrompent a Tòquio, i es veu tot des del públic, o sigui, des de la gent que està als carrers. I jo crec que feia anys que no veia una escena de Godzilla tan bona com aquesta. I ho estem veient en una sèrie d'Apple TV. O sigui, jo quan la vaig veure vaig dir, hòstia, és que així és com es veuria un atac de Godzilla a Tòquio. Tal qual, a més, es veu amb els missils dels helicòpters, dels avions, com va destrossant el seu pas Godzilla. És un malson, no és cap spoiler ni res, perquè és una escena que a mi em sembla com una declaració d'intencions. I quan la vaig veure vaig dir, quanta pasta s'han deixat aquí amb Apple TV en aquesta sèrie. O sigui, aquesta sèrie té que haver costat una pasta? O sigui, algo increïble, eh?
1: No he trobat el pressupost, però jo crec que han intentat amagar les xifres. Però això que tu deies, jo crec que és una, no només una declaració d'intencions, sinó és com treure-se-la. Perquè dius, sí, és una escena de somni que no calia, és a dir, tu pots explicar el trauma de paraula, al final aquesta escena no aporta res a la trama perquè el tio està somiant que Godzilla ataca a Japó, etc, que pot ser qualsevol pel·lícula de Godzilla fet al Japó, sí, no? Sí. I de cop i volta dius, no, estic somiant, dius, totalment innecessari, però tots amb la boca oberta mentre veiem aquestes escenes i aquesta recreació que potser... El més semblant és el Godzilla Minus One, no? Que es pot aproximar...
5: Sí, més o menys, sí. El que passa que com passava el Minus One, passava una mica com a les afores, no?
1: Sí. Era...
5: És, però a vista de... O sigui, és que la de... Imagina't, també me'n vaig molt lluny, però la del Roland Emmerich, que suposa que és això, aquest Godzilla per Nova York en aquest cas, és que li dona aquesta escena, només una escena, crec que és un minut i mig o dos minuts i mig, és que li dona mil patades, eh? És algo increïble. I ja et dic, quan ho vaig veure vaig dir, vale, aquí estan dient, mira, aquest és el nostre Godzilla i el fem així i a veure què us sembla, no?
1: I també els actors, que hem de dir, que n'hem parlat una mica abans, però estan molt bé. Jo crec que han tingut també més desafiaments dramàtics, no? El personatge de Keiko, sí, que ara actua a dos temps, o el trauma que té el personatge d'Anna Sawai, equilibrant perfectament tot el que és escenes, o grans escenes d'acció, en moments més petits dels personatges, que els fa més complexos. I he parlat d'elles dues, però podríem anar també amb Kentaro, que també té una trama aquí, sobretot amb el seu pare, de connexió, o pèrdua de connexió després, i intentar reconnectar, no? Vull dir que ja ara, la part amb spoilers, acabarem de... I per no parlar de pare i fill Russell, que és absolutament extraordinari, vull dir que... Bueno, no, és que flipo amb lo bé que estan tots ells.
5: Sí, a més, jo crec que aquesta temporada, la primera era pues, la d'introducció de personatges, no? I com els anaven deixant i anar coneixent-los, i aquesta segona ja, jo crec que ja, bueno, es tanquen trames, es resolen temes, i ja els coneixes del tot, llavors, a més, ja connecta amb tot el Monsterverse. Jo crec que en aquesta temporada, per si no en fan una altra, que no ho sabem, ja ho tanquen tot. Ho volen tancar, ho volen deixar tot tancat, i ja comencem pues, a resolen dubtes i coses que havien plantejat a la primera. Llavors, és el que dius, els actors ja tenen que estar a un altre nivell, tenen que estar... A més, hi ha molt fandom, ja hi ha un fandom, hi ha escenes, parlarem a la part dels spoilers, que és una escena que era molt esperada per tot el fandom, i està molt bé, i els actors... I Carrasel, quants anys té que està aquí corrents i és que té un carisma... Que és increïble, que Russell...
1: No, és per flipar. Jo l'admiro tantíssim, vull dir que... Bueno, ja l'admiro des de petit, no? Però dius, jo d'aquest senyor veia pel·lis de petit, com corria a golpe en la pequeña China, que és la pel·lícula que, diguéssim, meva de referència de petit de Kurt Russell, no? Llavors, bueno, a partir d'aquí ja arribes a John Carpenter després i tal, no? Sí, però sí, per mi la primera és Golpe en la pequeña China, aleshores ja l'enamorament neix en allà, i a partir d'aquí, doncs, que també era en Carpenter, però era una pel·lícula més, entre cometes, per tota la família.
5: Sí, sí, més divertida.
1: Exacte, sí. I aquí és que està corrent amunt i avall amb aquesta edat que té. Clar, això també és el fet de tenir pare i fill aquí, de fet, en Wyatt Russell, perquè han optat per contractar pare i fill, i ell explica en Wyatt de que, evidentment, avui en dia la intel·ligència artificial ho ha canviat tot, però una cosa que no pot aconseguir la intel·ligència artificial és introduir un element emocional com aquest, el fet de tenir un pare i un fill interpretant el mateix personatge, no? Evidentment, això aporta una continuïtat emocional d'una manera natural que tu te'ls creus tantíssim que són el mateix. A més, tenen la fortuna de semblar-se molt, la sí, qual cosa... t'ajuda molt com a espectador, no? I aleshores està molt bé també com ells expliquen el Wyatt Russell, que va haver-se d'ajustar de manera conscient a la interpretació del seu pare per encaixar, doncs, perquè no es veiés aquesta diferència, no? I el que Russell diu que ell també va haver de fer el mateix. Diu, vaig haver de rebaixar les meves escenes per diu literalment per encaixar amb aquella cosa zombi que fas. I el pare...
5: No, si és veritat, que tenen els mateixos gestos, no? Perquè el personatge és el mateix, es veu el feeling que tenen ells i que tenen molt bon rotllo. A més, per si algú vol veure les entrevistes que fan quan fan promoció, són increïbles. O sigui, són un fart de riure les entrevistes que fan plegats quan van a fer promoció de Monarch, i és que es nota el bon rotllo que tenen, es nota... Els dos tenen carisma, s'ha de dir que el Wyatt Russell també té bastant carisma, i mira que el personatge és un personatge que podria ser molt fred i podria ser molt avorrit, però li sap donar, no sé, un toque perquè sigui molt xulo, i clar, i Kurt Russell és que sent Kurt Russell ja en tenim prou.
1: Ja està. A mi el Wyatt Russell ja, de Thunderbolts, tot això que està fent per Marvel, a mi m'encanta. Sí. Ho fa molt bé,
5: sí.
1: I aquí està del rotllo, vull dir que... I, bueno, ja en parlarem, però és veritat que són el mateix personatge, no poden tenir un cara a cara, però hi ha alguna cosa bastant semblant aquesta temporada que crec que els hi han donat un regal a pare i fill.
5: Home, totalment. A pare i fill i als que veiem la sèrie.
1: I tant. Jo en aquell capítol vaig estar flipadíssim. Però bé, això que dèiem, no? Que la sèrie s'enfoca molt en els humans, tenim aquest espectacle de fons, però tot aquest tema de les relacions afectives, no?, que es creen entre ells, aquests triangles amorosos que s'acaben desenvolupant, que acaben sent molt més interessants que els drames de monstres, perquè els drames de monstres, bé, de fet, aquí és molt senzillet, doncs els monstres estan allà. Sí que llavors veurem, doncs, que hi ha alguna motivació en aquest Titanic, que era com una cosa bastant freda, i el que descobrim al final és que bueno, fins i tot els monstres tenen sentiments, bàsicament.
5: Exacte, sí, són animalets d'aquest món.
1: Correcte, però tot el que és la drama, tot el drama emocional que té la sèrie, trobo que està molt bé.
5: Sí, ja et dic, és que és un culebron, no? I ja et dic, crec que ho van saber amagar molt bé, doncs, les píndoles per després, en aquesta temporada, solucionar-les, no? O sigui, una de les grans preguntes sempre havia sigut, no? Perquè tenia dues famílies, el pare, no? O sigui, una explicació, però al final, encara que quan la ciència-ficció és d'aquesta manera i no t'ho planteges tant, els drames humans tu vols saber per què passen coses o per què els motiva a ser així o a prendre aquestes decisions, no? I aquí està molt bé com ho resolen tot, perquè ja et dic que resolen tots els pràcticament tots els drames humans i aquests culebrots, aquests petits culebrots, no? Inclús el triangle amorós del passat, que sabíem que ja havia passat alguna cosa més, però no ho havíem vist. Llavors, en quin moment Bill Randa marxa i deixa el nen allà, per què? O sigui, i aquí, clar, quan ho veus tot, dius, vale. I després hi ha una redenció, perquè es necessitava, també necessitem respostes, no? Perquè si coneixem el destí fatídic de Bill Randa perquè ho hem vist a Kong, és, bueno, necessitem algú més, no?
1: Home, jo crec que ens han d'explicar, perquè no hem vist encara l'evolució, els 5 anys últims en què Anders Holm es transforma en John Goodman, què han passat aquests 5 anys?
5: T'ho mig expliquen, t'ho deixen anar. Jo no sé si ho explicaran, Ignasi. Jo crec que això es quedarà així, eh?
1: Ja, jo també ho crec, que es quedarà així.
5: Però aquí just... després ja debatirem, Bill Randa, si fa bé, no fa bé, o...
1: Ja.
5: O és que és un dels personatges més complicats, jo crec, perquè és el que enllaça més amb el MonsterVerse i és el més difícil de quadrar en tot aquest aquest trencaclosques, no?
1: Sí.
5: Per exemple, els altres, doncs, com no han sortit a les pel·lícules, doncs no han de connectar quasi, però aquest és el més complicat i clar, és el que et deixa com una mica, no sé. Més...
1: Clar, perquè a Kong mor de manera bastant absurda, com un mes, i aleshores ara dius, hòstia, és Bill Randa, no pot tenir aquesta mort tan estúpida en aquesta pel·lícula, hauria de tenir una mort més èpica, una cosa, saps? I és com un mes que passa per allà, se'l menja un bitxo, sí, sí. I ja està. Dius, home,
5: aquest, a més, quasi aquest... com un acudit.
1: Clar,
5: sí, sí.
1: Diu, aquest tio que ha corregut anys i panys davant de monstres, no pot ser que mori d'aquesta manera tan estúpida en aquesta pel·lícula, no?
5: Pues sí, pues sembla que sí.
1: Clar, això és una mica l'efecte Andor, Star Wars, no? És a dir, tu fas, veus la sèrie Andor, llavors et poses Rogue One i dius, vaya merda Andor que té Rogue One, no?
5: Sí, t'entenc. Però clar, és que quan ho volen connectar... I ja et dic que crec que en aquesta temporada redemeixen el personatge millor que a la primera, perquè a la primera inclús queia malament, eh?
1: Sí. Sí, absolutament estic d'acord amb el que tu comentes, no? I això que dèiem, la humanització dels titans, que moltes vegades allò dius, t'estàs preguntant també qui és el veritable monstre, no? A vegades els monstres són més les persones, no? Aquí veiem, doncs, aquests exèrcits, aquestes corporacions, no? Que també és una metàfora, un reflex de les corporacions del món real i també la seva relació amb la natura. Dius, home, aquí són els monstres. Els monstres en si o totes aquestes corporacions militaritzades, a més, no?
5: Sí, i a més que les pel·lis de Godzilla neixen com una crítica a la guerra i al mal que fan els homes, no? I els humans i com neix Godzilla és una resposta, doncs, una bomba atòmica, no? Llavors té aquest punt ecologista, Godzilla, i crec que precisament està molt bé que en aquesta segona temporada hagin connectat més amb aquest origen, no? del personatge, i hòstia, i que al final els monstres, bueno, són monstres, o ataquen, no ataquen perquè sí, no? Sinó perquè els estan tocant els nassos, no? Segurament.
1: Sí, sí, sí. Per cert, la història de Keiko en aquesta temporada t'ha recordat una mica la del Capità Amèrica, no? D'aquesta persona també fora del seu temps.
5: Sí, sí, una mica, però t'he de dir que jo ho comentàvem a casa, eh? Dic, que ràpid se li passa, no?
1: El
5: viatge, no? Els efectes del viatge, no? És que ni en quarantena, eh? O sigui, tal qual surt, ja veu allà unes pantalles, ui, què és això, no? Ah, això és que ha avançat molt tot. Ah, vale, doncs... Perfecte.
1: Bueno, també te poden dir, és aquest salt de 2 anys, no?, que hi ha hagut entre temporada i temporada, i aleshores ja en 2 anys s'ha posat al dia.
5: Això és el que vull veure jo, eh? Aquests 2 anys també... És que és molt fort, com comença la sèrie. És que comença, clar, amb una elipsis, eh? És que això no ho havíem vist mai, eh? I clar, és... Han passat allà moltes coses i tenim moltes preguntes encara, no?
1: Sí, sí. Bé, i el tema de la maternitat, perquè vull dir, no només és un tema de maternitat humana, sinó també entre titans, no? Que acabem descobrint al llarg de la temporada. Hi ha aquest reflex entre Keiko i el Titanex, no?
5: Sí, sí, totalment, totalment, eh? I, però tu imagina't, la Keiko surt, el seu fill és més gran que ella, té la seva neta allà, bueno, és... És que te la pares a pensar tot, clar, i és una mica un follon allò increïble, eh?
1: I en només 6 setmanes, perquè per ella tots aquests anys han estat 6 setmanes.
5: Exacte. Sí, sí, és com... O sigui, quan Robin Williams surt de Jumanji, surt més traumatitzat que Keiko d'un lloc ple de monstres, eh?
1: Sí, sí, absolutament. I aquest retorn escolar és l'any que no es fa esperar. De fet, el veiem ja en el primer episodi, tot i que, bueno, passa bastant ràpid i acabarem tornant cap a final de temporada, però és aquest punt que, com comentaves tu abans, d'enllaç i de cohesió entre la sèrie i les pel·lícules, i fa univers. De fet, és d'aquelles coses que, bueno, havent vist les pel·lícules, a mi no m'agraden gaire, excepte Kong Skull Island, que crec que és la millor de totes amb diferència, doncs, bueno, fins i tot et venen ganes de tornar a veure algunes de les que no et van agradar gaire.
5: Sí, sí, jo estic amb tu, eh? A mi també la de Kong és la que més m'agrada. Després m'agrada la primera de Godzilla, però més per Gareth Edwards que per la pel·li en si, però... I les últimes a mi em van donar... Mira que m'agrada Godzilla, m'agraden els monstres, m'agraden els kaijus, però em van donar mal de cap, algunes d'elles. O sigui, són tan... Bueno, el que són, lluita de monstres, que al final, sí, sí, m'esbaraven una mica... I tenen un problema, que és que els humans en aquelles pel·lis són terribles. O sigui, ja, les històries d'humans ja no és que estiguin mal, és que són clichés, estan... no tenen sentit a estones. Llavors, clar, al final, per veure monstres, doncs, poso vídeos de YouTube, no?, dels millors moments de, sí, sí, de les pel·lis de Godzilla, on poso un capítol d'Ultraman i vinga, i em veig, hòsties de monstres, no?
1: Per què també Godzilla Minus One ha tingut tant èxit? Perquè sap treballar molt bé la trama entre personatges humans. Aleshores,
5: sí,
1: és el que no han sapigut fer les pel·lícules del Monsterverse.
5: Sí, sí, i sí que és veritat, que la gent que diu és que la pel·li de Godzilla, la del Gareth Edwards, és que quasi no surt Godzilla... I que les pel·lis japoneses és així, també són així.
1: Sí, sí.
5: I hi ha molt politiquets, i hi ha molt aquest rotllo, però, no sé, té una mica més de coherència tot, o té una mica més de sentit, i sí que és veritat que en aquestes, doncs, quan van dir, vale, la gent es queixava de que no hi havia prou Godzilla a la primera, anem a posar-hi més a les següents... Ostres, és veritat que ha arribat un punt que és poder massa, no?
1: Mm. De fet, en aquesta temporada hem tingut a menys Godzilla.
5: Hem tingut menys Godzilla, però hem tingut a Kong, no?
1: Sí, sí, hem tingut a Kong, i déu-n'hi-do el que hem vist a Kong, molt més del que jo m'esperava,
5: Sí, sí, sí, jo també, no m'esperava que es veia... És que ja et dic que comença molt fort, el primer capítol és molt, molt bèstia, ja comença amb Kong, i és una cosa exagerada, i clar, sempre que es torna a la illa de Kong, pues, sempre és divertit, no? Al final és com un Predator, no? Veure allà com els bitxos es van menjant a la gent, els sí. militars quasi sempre, no?
1: Sí, sí. Bueno, Kong és un secundari de luxe, Godzilla va fer el cameo, podríem dir-ho sí. d'aquesta manera,
5: sí. Sí,
1: i
5: sí.
1: el protagonista és el Titan X, ja està. Bàsicament...
5: Sí, sí, sí, és aquest nou Titan, no? És una espècie de Kraken, una barreja entre un Kraken i un bitxarraco, eh?
1: Sí, s'han inspirat en fauna real, sobretot marina, a l'hora de crear-lo, tot i que, bueno, després comentarem que hi ha un personatge a l'univers Godzilla japonès que hi té alguna semblança, eh? Encara que no sigui això, però bé, hi ha alguna coseta. Comentem alguns temes de producció abans d'anar ja directament al que serien les trames d'aquesta temporada. Només dic que la sèrie es va renovar per una segona temporada l'abril del 2024. També en aquell moment comencen a haver-hi, que després ja a la part final del programa en parlarem, diverses sèries derivades que s'estiguin desenvolupant. I en aquest cas, Chris Black, que és co-creador de la sèrie, va assumir el paper de showrunner en solitari en aquesta segona temporada. I també torna un dels directors de la primera temporada, que és Lawrence Trilling, que va dirigir 4 dels 10 episodis, cosa que també ajuda a donar aquesta continuïtat visual a la sèrie. Pel que fa al rodatge, hem de dir que el rodatge de la segona temporada va començar el 31 de juliol del 2024 i va acabar el 20 de febrer del 2025. Les localitzacions, aquí s'ha afegit una de nova, que és Austràlia, concretament a Queensland, com a nou centre de producció, que no era així a la primera temporada, i s'ha mantingut a nivell internacional localitzacions com Japó, Canadà i Hawaii. Hem de dir que el trasllat parcial a Austràlia va fer que poguessin tenir entorns més grans, que tot fos com una escala més gran, sobretot pel que fa a Kong i a les zones tropicals que veiem a la pel·lícula. No? Vull dir que tot això es nota i llueix fantàsticament bé. Per això és el que comentàvem, no? També, Víctor, aquest salt en efectes visuals.
5: Sí, sí, sí, és algo exagerat, eh? És el que et dic jo. I si a sobre em dius que van traslladar tot a Austràlia, de veritat que no sé quants diners deu haver costat aquesta sèrie, però molts, eh? Ja et dic que llueix com les pel·lícules. Els que ens escoltin i no estiguin, diguin, no sé si veure-la o no, és que llueix tal com les pel·lícules, inclús a vegades millor i tot, eh?
1: No, jo diria que el Kong que he vist aquí està millor que l'última pel·lícula de Kong i Godzilla. Bueno.
5: Que és ja... que l'última...
1: Ja. L'última, déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, sí.
1: En tot cas, sí que hem tingut aquest Titan X, que és dissenyat de nou. S'han encarregat el supervisor d'efectes visuals especials, que ha estat Sean Conrad. Hem tingut també la productora executiva, Tori Tunnell, que explica que volien alguna cosa que no s'hagués vist abans. No? Per tant, aquí la creació d'aquest Tità, aquest monstre que no està inclòs dintre del que és les pel·lícules japoneses, no? De Toho, etc. I a l'hora de dissenyar-ho, doncs, han tingut en compte una mica el que comentava abans, no? L'investigació en la fauna real, sobretot la marina, intentar crear un disseny biològic que pugui ser més creïble, entre cometes, eh? Però vindria a ser això. I, bàsicament, tenir més pressupost en CGI i donar-li doncs, aquesta coherència científica dintre del que està possible. Jo crec que ho han aconseguit la mar de bé. Dit això, Víctor, vols que anem ja directament a les trames d'aquesta temporada?
5: Anem.
1: Doncs
5: anem,
1: va, som-hi.
3: No, it ain't metal, remember?
6: That's right. It was a cross between a bear and a rhino. And it was a...
3: Also an elephant.
6: Pug something.
7: Pulgasari.
3: Yes.
7: And it is well documented in Korean mythology.
1: Doncs començarem explicant alguns dels elements del primer capítol. Entrem ja en les trames. Ara sí, spoilers a dojo, a sac. Vull dir que no ens mossegarem la llengua absolutament en res. I en aquest salt de 2 anys, bé, és el que comentaves abans, no? Veiem com mor aquest personatge de Verdugo i acaba entrant entre... Sí, però un personatge més o menys important, no? Bueno, important.
5: Sí, sí. Bueno, era la cap de Monarch, una de les caps de Monarch.
1: Sí, sí. I acaben ascendint aquest oficinista, no? Que bàsicament és sí. Això, el Tim, que està interpretat per el Joe Tippett, que de cop i volta, doncs, d'estar a despatxos, doncs, passa a liderar Monarch i fins i tot fer feina de camp, no? Vull dir que un Jack Ryan també de la vida.
5: Sí, però a més amb el component aquest, no? De que és més científic, no? És més nerd, és més, diguem que és Bueno, pues lo que deia jo abans, no? De com els que veiem la sèrie, és el típic que no sap manar, no sap sempre el tractant pues, a patades, perquè bueno, és molt emocional, no? I m'agrada molt l'arc d'aquest personatge. És molt xulo, a més, és molt coherent i està molt ben fet, com a poc a poc va convertint-se en algú important, no? I fins al punt de que acaba el que dius tu, allà a treball de camp, a peu, allà, i salvant el món, no? I llavors és molt xula aquesta evolució i com pots veure com un tio normal i corrent, que era el segundón i era la mascota de la jefa, no? Pot acabar salvant el món i llavors és un personatge que cau molt bé, que fa que empatitzis molt amb Monarch, perquè si no, és que Monarch és una organització que té les seves coses, bueno, diguem que no és una mica opaca, no?
1: Sí, no, totalment. Clar, llavors a final de temporada veurem com que hi haurà una part o una altra branca de Monarch que torna als orígens, no? Allò dels fiquem tots, que de fet aquest home estava treballant en un soterrani i al final acaba treballant també en el soterrani altra vegada, no? O sigui, vale, tu ets el jefe d'això, però acabaràs altra vegada aquí. Va recordar una mica Expedient X, no? Com tenen a Mulder i Scully allà tancats en un quarto.
5: Totalment, sí, però és com si, com si Mulder, no?, tingués que dirigir una organització que persegueix monstres i que depèn de les seves decisions el que li passi als humans, no? Perquè al final recordem que els monstres, encara que siguin monstres, quan impacten en ciutats poden fer molt mal i poden matar molta gent, d'aquí tot el trauma d'alguns personatges, no? Llavors, clar, que hi hagi un personatge que era això, el flipat o el típic tio que empatitzava molt amb l'origen de Monarch i com es feien les coses abans, que acabi emanant, pues, home, està xulo.
1: També durant aquest període de salt temporal veiem una mica canviat el personatge de Kentaro, que ens anirà molt bé després pel que acabarà fent o sent el personatge més endavant, no? És a dir, tu veus que en aquests dos anys ha crescut, ha evolucionat la relació amb el seu pare, han treballat junts colze a colze, no?, en aquesta estació que està a Skull Island, i ja veus el personatge una mica més adult, no?, fent coses ja de persona més gran que no pas el que havíem vist, i llavors acabarà prenent un camí per separat, no?, s'independitzarà de la resta en un moment concret de la sèrie.
5: Kentaro farà un figo en tota regla. Kentaro és un personatge, jo no sé què, a tu cau bé, Ignasi, és que a mi mai m'ha caigut bé, eh? Em sembla, la primera temporada em sembla un penes, és com un penes però flipat, no? De venga, va, que el nostre pare, vinga, anem, que sí, que ens ha fet això, però anem a buscar-lo, anem a... I després es queda una mica com una rèmora, no? Sempre l'han d'anar arrossegant per tot arreu, perquè no té molta personalitat, realment. Va amb aquesta cara de pena tot el dia. I en aquesta, el que fan em sembla bastant coherent, que jo crec que quasi tothom li devia tindre mania, i van decidir els showrunners dir, sí, doncs ara li tindreu mania amb motius, i ara farà aquí, us la liarà, i clar, llavors encara cau pitjor. Llavors ja. jo l'estava veient tota l'estona i deia, hòsties.
1: Però pots arribar a entendre, eh? Vull dir, perquè al final, sí, dius, tot això que han cultivat amb el pare, de cop i volta ell es nega a acceptar que el perd, no?
5: Sí, però és la manera, no? Al final també és molt egoista, és un personatge molt egoista, que pensa només en els últims 5 minuts del pare, i després li té uns gelos bastant evidents a la germana.
1: La germana llavors... és com si li fotés tota l'estona una clatellada d'espavila nen, i el nen no espavila.
5: És que per això et dic, és com una rèmora, tota l'estona el van arrossegant, fins que al final ell decideix fer alguna cosa per la seva... el seu compte, no? I no tria l'opció bona, i ell mateix es dona compte, a més. Quan ens dona compte encara ja és tard. És com, ja l'has liat, xaval, apa, ara, marxa ja.
1: Però jo, hi ha un moment, o sigui, quan ell fa aquest canvi, és perquè l'ha rebutjat la May, o sigui, que havia estat la seva xicota la temporada anterior, van trencar, estan allà al bar, no? Quan s'intenta acostar, ella li diu, ei, amics, eh? Vull dir que no tornem sí, altra sí. vegada. I de cop i volta, per darrere, apareix Amber Mead Hunter, no? Que té un paper sí. important, que és la gran incorporació aquesta temporada, l'actriu de Prey, per exemple, i altres coses que li hem vist fer. I a partir d'aquest moment, jo crec que pensa més en altres coses que no són el cervell, jo diria, a partir d'aquest moment. Eh? Perquè, tot i que no hi ha com una relació, jo crec que el personatge d'Amber Mead Hunter s'aprofita, no? Que és una dona atractiva, per quadrar en Kentaro, i en Kentaro es quadra bé.
5: Clar, perquè té la personalitat de, vamos, d'una pedra. És que Kentaro jo li tinc molta mania a aquest personatge. A més, he de dir que l'actor tampoc crec que ho faci molt bé. És el de tots, per mi és el més fluixet.
1: Sí.
5: Perquè va amb aquesta cara, ja et dic, de pena tota l'estona.
1: Sí, sí, cara de pena.
5: Però, ja et dic, per lo menys d'aquesta manera li han donat més personalitat, que és encara que hagi pres una decisió que no és la correcta, almenys ha fet algú amb la seva vida, però bueno, ja veurem aquí, ja sí que no sabem si això seguirà o no, o el tindrem por ahí, o a la següent, si es renova, el tindrem allà com el dolent de la sèrie, no? Al final, una mica fer com un Ted Lasso, no? Com l'ajudant de Ted Lasso, veritat.
1: Exacte. Bueno, però encara no ha arribat a aquest nivell. Veurem, a veure.
5: Bueno,
1: però s'obre una trama interessant aquí, eh? Però, bé,
5: sí.
1: El personatge de May també ha tingut moltes canvis sí. de bàndols pel camí, que jo, al final, no sabia on estava aquest personatge, eh? A vegades...
5: Totalment d'acord.
1: Necessitava sí, sí. dir que, a veure, centrem-nos, perquè no sé on estàs, si amb els bons, amb els dolents, amb Apex, Monarch, on estàs, noia?
5: Sí, no ho sap ni ella, jo crec.
1: No.
5: Està allà una mica, va jugant a dos bandes, no? Però aquesta també, diguem que juguen amb ella com volen, eh? També amb els seus sentiments i amb les seves emocions.
1: Totalment.
5: I la pobra va d'una banda a una altra, eh?
1: També tenim la relació important entre Kate i Keiko, no? Aquí les dues actrius, a més, Anna Sawai i Mari Yamamoto, que havien coincidit juntes a Pachinko, una sèrie que també doncs, es pot veure a Apple TV, contentes d'haver treballat juntes, i de cop i volta, o sigui, aquesta dona, que ja té una neta, i es desenvolupa molt la relació entre les dues, no? Més com Kentaro queda una mica més apartat, és com, no sé si la sororitat entre dones també, o el que sigui, però entre elles dos connecten molt més ràpidament.
5: Sí, és com s'entenen millor, no? I al final el personatge d'Anna Sawai és, diguem que és la Keiko del present. O sigui, és la que està més connectada amb els monstres, la que comença a comprendre més una vegada recuperada el trauma, comença a comprendre més del que va Monarch, no? I serà... Òbviament es veu més com la que seguirà el negoci familiar, no? Es pot dir?
1: Sí, sí.
5: Però llavors, clar, entre les dues s'entenen millor i es nota, a més, que les actrius havien treballat juntes, perquè es nota també aquest feeling, aquest bon rotllo entre elles, i és molt xulo, és molt xulo. Tot i que aquí a Kate també va donant voltes, vamos, va de...
1: Sí.
5: Aquí hi ha una cosa, Ignasi, no sé si a tu et passava mentre la veies, viatgen molt ràpid, veritat, en aquesta sèrie.
1: Pues, que te les peles, sí, sí.
5: O sigui, agafen avions que deuen anar com el Falcon, no? Deuen ser superràpids, eh?
1: Sí, com el teletransportador de Star Trek, gairebé.
5: Sí, sí, estan a Japó, de Japó a Austràlia en un moment, d'Austràlia... a Estats Units i de cop apareixen allà i dic, bueno, ni jet lags ni res. Aquí és increïble i Anna Sawai va donant voltes pel món com si fos allà un pinball, eh?
1: Sí, sí, a vegades no sabia si estava... perquè també torna a San Francisco en algun moment, vull dir que dius, sí, sí, viatja amb la gent... Clar, això li dona també aquesta riquesa d'escenaris brutals que té la sèrie, no? Que sèries d'aquestes en què els personatges estiguin a diferents països del món, a més veus que han anat a rodar en aquests països, que no és un CGI, un croma, no, es veu. Aleshores, clar, és com, bueno, el que deies tu abans, no? Aquest pressupost que hi han fotut aquí.
5: Totalment, eh?
1: Doncs res, Víctor, moltes gràcies per tenir-te avui aquí.
5: Moltes gràcies, Ignasi, per convidar-me, i jo encantat aquí de parlar de Godzilla i del que faci falta.
1: Vinga, una abraçada, Víctor, que vagi bé.
5: Que vagi bé.
1: Adéu.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara, els serveis d'emergències, els bombers concretament, continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. Per ara hi treballen 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i 9 mitjans aeris. Inicialment, aquest incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal, per fortuna. Aquesta ha tornat a la zona agrícola. Els bombers han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripaven camps per frenar-ne la

0: Són en concret la de professorat especialista d'ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes i la de personal expert de sectors productius que vulguin impartir activitats formatives a la formació professional. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu Campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu s'ha repartit entre Tarragona, el Vendrell, Valls i Reus. I la Guàrdia Civil també ha detingut un grup criminal que afavoria la immigració irregular des de la comarca del Cinca Mitjà, a la Franja d'Aragó. Segons una nota de premsa del cos policial, els agents van detenir el 2 de juny 2 persones i n'investiguen 3 més com a suposades autores d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, un delicte d'estafa i un altre de pertinença a grup criminal. I la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I la que també ara mateix hi ha demores de 20 minuts és entre Sitges i Vilanova per una incidència a la infraestructura que afecta totes les línies que passen per aquest punt. Hi ha només circulació per via única. En política, el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Precisament el Partit Socialista ha guanyat representació a nou pobles que fins ara no tenien candidat. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega fa mesos a l'Orient Mitjà. Es preveu que aquest pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en Castells, en Cultura, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
3: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
4: Què podem dir d'aquesta formació? La veritat és que és una d'aquelles formacions que ens agrada moltíssim compartir amb tota la nostra audiència. Earth, Wind & Fire! Tornen amb el Let's Groove!

0: Els anys 80 es van fer molt populars. Escoltaves així de bé aquest tema dels Earth, Wind & Fire. La veritat és que a nosaltres ens ha agradat no només aquesta, sinó totes les peces de Earth, Wind & Fire. Aquest és el seu Let's Grow. Havia estat una altra de les moltíssimes cançons que ocupaven llocs destacats a les llistes d'èxits d'arreu del món, eh?
1: Ràdio Vilafant.
2: Ens encanta repartir petons com el canto del loco.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Txt, ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i Salenter, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
2: Són els nois dels Catarres, també amb una peça que és un clàssic, aquest Jennifer.

0: Lo paso mal con las llamadas.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Suposo que també te'n recordes d'aquest Please Don't Go, sisplau, no marxis. Un dels nostres missatges que aprofitem de Kissy and the Sun.

0: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem. Vinga, és el torn per un altre Max Mix, aquest però un Max Mix, que és el Max Mix 7.
1: Max Mix 7, a jugar! It's like that.

0: Station.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

Una interpretació musical amb tota la seva bellesa. Només cal que t'hi fixis, et concentris i l'escoltis amb atenció. Still the same, tot continua de la mateixa manera. Tot depèn exclusivament d'un mateix, Bob Seger.

Atenció, perquè és un dolentot. Almenys ells ho volia fer creure amb els balls que feia Michael Jackson i amb la interpretació d'aquest Bat.

A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: I diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Anem a recuperar alguna peça també d'aquelles que estan dintre dels calaixos, que comences a mirar, remirar, remirar, i aquí tens a González. Haven't stopped dancing yet. Vinga, som-hi, li posem ritme a la FM amb peces del record.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja, però ara continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny i han treballat 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i també 9 mitjans aeris. Els bombers també, precisament, a banda d'aquestes dotacions, han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona, que els han estripat als camps per frenar-ne l'evolució de l'incendi. Per aquest incendi al 112, el telèfon d'emergències ha rebut una seixantena de trucades. Precisament, pendents d'aquest temps per aquesta marinada, revisem quina és la previsió del temps. Marc Jauregüífer, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat càlid a bona part del territori català amb unes temperatures que han sobrepassat amb escreix aquests 35-36 graus, com a ha estat el cas de Vinebre, arribant als 37, Artés, al Bages, 36, o a Cabanes, a l'Alt Empordà, també 36 graus. Amb una jornada molt assolellada, tot i que hem tingut el pas de molts núvols alts i prims. I demà, diumenge, començarem la jornada amb un ambient assolellat, encara amb la presència d'aquests núvols alts i prims, però en canvi a la tarda tindrem el creixement de nuvolades i ruixats que es deixaran veure sobretot al sector del Pirineu, com

0: Any Marc Jaureguizar, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals com el d'avui a Sanaüja. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I en plena de successos, una nena d'uns 12 mesos està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari de Segre i ha confirmat la CNN, un testimoni va veure el dia d'ahir, divendres, com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Immediatament es va trucar al 112. Els pares de la menor, que eren a casa, van baixar al carrer en sentir els crits i la van dur al cap del poble, al mateix carrer que en aleta del domicili familiar. Des d'allà, la nena va ser traslladada per helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem ara de cultura, ja que ara 6:15 de la tarda la colla Jove Xiquets de Valls comença, serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. I en esports, a les 9 el Centre d'Esports Sabadell juga al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment. Quatre noies maquíssimes amb un ritme trepidant, Destiny's Child, ens recordaven el seu Say My Name.

0: Con la cancha.
1: Radio Vilafant 107.3 FM.
2: Així de fàcil és relacionar Chris Isaac amb aquest Wicked Game.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla. La teva

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Independent Woman, aquí tens a les Destiny Child. Sempre la millor música de tots els temps aquí, a la teva ràdio.

0: és FM.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Va donar molt que parlar en el seu dia perquè el videoclip va ser filmat a la catedral de Toledo. I això sembla que no va agradar molt, eh? Ateo, Zetangana, Nati Peluso.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sense cap mena de dubte, aquesta va ser una de les meves preferides de la dècada dels 90. Són les estrelles d'aquesta formació que es diu

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava, organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al Camp dels Enginyers i a 8:00 a les Forques. Esmorzar al de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripció al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75, al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19, i a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
2: Quantes i quantes cançons no s'han agafat del seu... la seva composició original i s'han passat a discotequeres. És això el que escoltem amb aquest tema de Just Luis i una versió del American Pie.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 107.3 FM.
1: A vegades podem arribar a sentir fins i tot una miqueta d'enyorança de la música dels 70. Aquella música que tenia alguna cosa d'especial, com aquest Yes Sir, I Can Boogie, una de les cançons més exitoses de Baca.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Com ens agrada anar de vacances a Eivissa. I els To Eivissa van fer aquest gran tema, Tamàs. Oh, la, la, la.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Com ens en recordem d'aquesta també? És amb Nom de Dona, és el Valeri.

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Un altre dels temes d'èxit de la formació de Ace of Base va ser aquest, el Touchy Ones.

0: Agafant 107.3 FM.
1: Amb aquesta veu tan especial i amb aquesta música de fons que ja ens acompanya, la nigeriana Sade va revolucionar el món de la música amb cançons precisament com aquest Kiss of Life, és el petó de la vida. Sense

0: 107.3 FM. Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Peça de Florida i David Guetta. Segur que en recordes d'aquest club, Can't Help. Sona així de bé i és un gran tema musical, eh?

0: 107.3 FM.
1: Amb només 41 anys ens va deixar Tino Casal en un accident de cotxe, però ens va deixar grans èxits com aquest de Eloís. Tino Casal.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Tema més que popular amb la veu i la música de Neil Diamond, un clàssic, però que després el va versionar aquest DJ Digiozzi al Sweet Caroline Party Remix.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

0: diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Olivia Newton-John amb l'Electric Light Orchestra amb una banda sonora original d'una pel·lícula que portava el mateix nom, Xanadu.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Gaudint de la bona música, gaudint de la bona companyia des de Ràdio Vilafant FM. Bon Jovi! I'll be there for you.

0: 107.3 FM.
1: Un altre dels grans de la música, com és Marvin Gaye. Això es diu Sexual Healing, te'n recordes?

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: La veu i el ritme de les cançons de Phil Collins ens aboquen moments molt especials. Ha participat en moltes pel·lícules, com algunes de Disney. Aquesta n'és un cas, aquest tema de You'll Be In My Heart, Phil Collins. Just take my hand. Per cert, la pel·lícula de Disney, no sé si l'heu endevinada, és Tarzan, eh?

0: La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: L'Abby i la Libby eren dues adolescents que vivien a Delphi, a Indiana, als Estats Units. Un lloc d'aquells tranquils i bucòlics on mai hi passa res. Per això, segurament, van decidir fer una excursió a un paratge natural proper, doncs si a la ciutat mai passava res dolent, van pensar que en el bosc encara menys. Però la gent malvada te la pots trobar en el lloc i en el moment més insospitats, fins i tot creuant un pont. I és que el cas d'avui, a part de mostrar-nos com cada setmana la maldat humana, també ens demostra com la tecnologia pot deixar pistes o proves, o en definitiva un llegat de la víctima que permeti descobrir-ne l'assassí. Avui coneixerem la història de la Abigail Williams i la Liberty German, l'Abby i la Libby. Benvinguts a La nit més fosca.
2: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Estem acabant la temporada, de fet queden ja pocs programes, per no dir gairebé cap, crec que és el penúltim, i ja ens n'anirem de vacances, que sempre està bé, tot i que ja sabeu que no anem del tot de vacances perquè no us deixem del tot sense programa, però això ja ho parlarem més endavant. En tot cas, avui parlarem d'un cas que va passar a Delphi, a Indiana, als Estats Units, l'any 2017. És un cas que podria ser perfectament de pel·lícula de terror. No sé si heu vist aquella pel·lícula, que no me'n recordo com es diu, en què hi ha un assassí esperant enmig d'un pont, em sembla que es diu Los Invitados, Los Intrusos, o alguna cosa així. Doncs avui tenim un programa semblant, tenim un pont, tenim un personatge estrany i tenim dues joves, la Abigail Williams i la Liberty German, també conegudes com a Abby i Libby, que són les nostres protagonistes d'avui, en aquest cas protagonistes víctimes. I per explicar-nos aquesta història, que ja veureu que és dantesca, tenim com sempre el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
3: Molt bona, Sergi. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
3: Doncs molt bé, molt content avui d'estar una vegada més aquí, a prop de les vacances d'estiu, ja queda poquet, i amb ganes de parlar d'aquest cas d'avui, que té algun element d'aquests una mica inquietants, eh? És un d'aquells casos que, bueno, les víctimes són joves, això ja sempre inquieta molt, però hi ha algun detall que aquell que dius, hòstia, això si ho veus una pel·li, no hi penses

0: Màscara també, que van assassinant o pertorbant una família. Es diu Los Invitados o Los Extraños o alguna cosa així.
1: O sigui, de Pons hi ha una sèrie que no és d'això, però bueno, que és una sèrie que segurament en Joan li agradarà molt, que l'original és una... És, o sigui, la sèrie original és, sembla que és sueca o noruega, que troben un home mort enmig de la frontera.
2: Sí.
0: Sí, entre Dinamarca
1: és,
0: i Suècia.
1: És una... Exacte, Dinamarca i Suècia.
2: És entre Dinamarca i Suècia, entre Malmo i
1: Copenhague.
0: Bueno, grans escenes de Pons també tindríem el Cuenta Conmigo, no? Que també hi ha una escena que caminen per, per un pont. O sigui, imatges de ponts. Estem parlant d'aquests ponts típics d'Estats Units, no? De fusta, per on passa un tren a vegades, no? I que, bueno, hi ha un grup de joves que hi van caminant. Això avui cobrarà molt de protagonisme en el nostre programa.
2: Jo no sé com de friqui és la gent que ens escolta. Hi ha un joc de la Play que es diu Red Dead Redemption.
1: Home, estic jugant jo això ara.
0: Home, i tant, sí, sí.
2: Ja és un món obert i un dels escenaris xulos on te pots anar a fer coses i matar gent i tal és un pont d'aquests.
0: Doncs escolta'm, la pel·lícula es diu The Strangers, Los Extraños. Mireu-la, és dolenta.
2: Quan
0: però...
2: és de forma finitiva?
0: Doncs no ho sé, hauríem de mirar, però hi ha dos pel·lícules.
1: Sí, és la de la Liv Tyler.
2: No recomaneu coses a la gent de menys de 6, perquè la gent deixarà d'escoltar.
1: Jo no miro coses de més de 5.
0: Jo només te diré que aquesta setmana anem a veure Scary Movie 6 al cinema, eh?
1: Oh, que bona, segur.
0: Bueno, després en parlem, perquè ara el que hem de parlar és de l'Abby i la Libby, aquestes dues noies que tenen nom d'haver sortit en un videojoc de The Last of Us. Joan, ens hauríem de... situar a Delphi, a Indiana, Estats Units, fa relativament poc, la dècada passada, 2017, per conèixer una mica quin és el context històric en el que ens movem. Segurament ja n'hem parlat milers de vegades, però sí que és important conèixer una mica aquesta ciutat molt i molt petita, o aquest poble molt i molt petit de Delphi, on mai passava res, i que precisament el fet que mai passés res té molta importància en el cas d'avui, no?
2: Bueno, com bé dius, és un d'aquests pobles petits, 3.000 habitants, zona rural, etc. I és aquestes zones on encara no ha arribat aquesta certa desconfiança vers la societat que a les grans ciutats ja fa temps que està instal·lat. Aquests llocs on la gent molt sovint no tanca la porta de casa, perquè ara no hi ha ningú. O al revés, que si algú ha d'entrar, escolta, doncs que entri i serveixi alguna cosa, m'explico, perquè amb tota confiança és tu mateix.
0: Qui eren les nostres protagonistes d'avui, la Abigail Williams i la Liberty German? Què ens, l'Abby i la Libby, què en sabem de les seves vides?
2: Doncs eren dues noies d'uns 14 anys en aquell moment, 14-15 anys, que, bueno, doncs eren això, preadolescents o adolescents, i passaven la seva joventut en aquest poble i, per tant, diguem que, per una banda, és veritat que, allunyades de moltes de les distraccions habituals dels joves a ciutat, no? Perquè allà al poble, doncs, evidentment, la vida social és molt més reduïda, i llavors practicaven un tipus d'oci que, a priori, diguem que és més sa, però hi hauria qui pensa que també és més avorrit, no? Per exemple, molt sovint, doncs, els dies que tenien lliure, feien senderisme, passejaven per l'entorn, feien excursions, coses així. En aquest cas, hi ha un d'aquests ponts que tu deies, d'aquests típics ponts de 20 metres d'alçada per al qual passava un tren, un pont que es deia Munun High Bridge, que va ser construït al final del segle XIX i va ser abandonat l'any 1987. Per tant, per allà ja no passaven trens, per tant, no hi havia risc que t'atropellés un tren. Però, de fet, estava tècnicament clausurat el pas, és a dir, no podies passar per sobre del pont per un tema de que, com que no es feia manteniment, hi havia risc de l'integritat de l'estructura. Però, a la pràctica, aquest pont enorme, tot l'entorn natural que l'envoltava, era com un lloc de senderisme habitual de la gent de la zona i especialment dels joves, no? Llavors, anar a voltar per allà, anar a passar el dia per allà, construir cabanyes, en fi, fer mil històries per allà típiques de poble... Pues era un entorn molt habitual per la gent del poble. Les dues nostres protagonistes, un bon dia de febrer de l'any 2017, van decidir aprofitar el seu dia lliure per anar, pues, a fer una excursió per aquesta zona.
0: Que era quelcom que feien tot sovint. Perquè tinc entès, a més, que aquestes noies els agradava molt una cosa que poder comparteixen amb nosaltres, no? Amb una petita diferència, que elles no fan el que fem nosaltres, però els agradava molt el true crime en aquestes nenes, i de fet els encantava resoldre crims sense saber que algun dia algú des de l'altra punta del món parlaria d'un crim en el qual elles són protagonistes.

0: Perquè, evidentment, ja podem calcular que aquesta excursió que comencen a fer en aquest moment en què tu ho acabes d'explicar no acabarà d'anar del tot bé. Què en sabem d'aquesta excursió? Quin dia era? Què va passar?
1: Bé, hem de situar, com deia, el febrer de l'any 2017, perquè la gent es situï l'any del referèndum d'independència de Catalunya. És una cosa que ara, quan ho dic, diguem, em sembla una cosa pràcticament d'una altra vida. Poc fa tant, eh? És a dir, fa 9 anys. No és tantíssim. Però em sembla una cosa ja enormement llunyana. 2017 també és el primer any de la primera presidència de Donald Trump. Per tant, aquí, diguem, no té relació directa amb el cas, però perquè la gent es situï. I en aquell any, per cert, és una cosa que Catalunya... En aquells dies es parlava bastant, es parlava una mica, però ha passat totalment a la història, o sigui, ha desaparegut de la història. Paral·lelament al referèndum d'independència de Catalunya, hi va haver una altra nació sense estat del món que també va fer un referèndum d'independència. I ho va fer just una setmana abans que Catalunya. Parlant del Kurdistan iraquià, el 25 de setembre de l'any 2017. Va fer doncs també un referèndum d'independència. No és Escòcia, crec que estaves pensant en Escòcia, t'estava llegint la cara.
0: No, de fet estava pensant en Nova Caledònia, imagina't.
1: No, Nova Caledònia va ser un altre moment i a més el van perdre, pobres. Sí, en aquest cas era vinculant, el de Nova Caledònia, però el van perdre. I Escòcia també, Escòcia va ser el 2014.
0: Sí, sí.
2: Bueno, perdó, jo vull intervenir, perquè clar, us he deixat una efemèride molt important el 2017.
0: Ai, aviam, vostès intervinguen molt, eh?
2: Ja, en concret el 13 de setembre de l'any 2017, una efemèride.
1: Què va passar?
2: Primer programa de la nit més fosca.
0: Què dius ara?
1: És veritat.
0: Home, m'estàs dient... Clar, és que la següent temporada serà els 10 anys de la nit més fosca.
2: Sí, sí, sí.
0: I és que és el que dèiem, eh? Sembla mentida com passa el temps i estem iguals, eh?
2: Bueno, he vist fotos i no, eh?
0: Ja, bueno, hi ha algun quilo que s'ha guanyat o s'ha perdut.
2: I cabell s'ha perdut molt, eh?
0: Cabell també, alguna criatura de més, però algun bodorrio, alguna alcaldia perduda, no?
2: I guanyada.
0: Però bé, i guanyada, i que es pot tornar a guanyar, però bueno, sí. Ja es veurà. Bueno, déu-n'hi-do, ja farem un repàs d'aquests 10 anys de nit més fosca. Però bé, sí, bon detall aquest, Corro. Si has d'entrar per dir que aquestes dades tan importants, endavant, el micròfon.
1: El primer programa va ser a Puerto Rico, eh?
0: Sí.
2: Penseu,
0: sí,
2: que jo sóc com Rashford, quan entro és per algú.
0: Sí.
1: Pobre Rashford,
0: espero que no marxis.
1: Jo, el de Rashford... Jo vull trencar una llança a favor
2: jo
1: de
2: també.
1: Rashford, perquè Rashford, el problema que té Rashford...
2: Que és molt car.
1: És un tio, sí, el problema que té Rashford és que és un tio molt bo, però que cobra sou de superestrella. Llavors, el problema és que és molt bo, però no és una superestrella. M'explico, el problema que té és aquest, està atrapat...
0: Però en Gorro sí que és una superestrella. Llavors, clar,
2: però no cobro com a tal. Sí.
0: Però no cobro com a tal, va al revés que en Rashford... superestrella que no és i que cobra com a tal versus en Gorro, superestrella que no cobra com a superestrella. Però bé, tornem al cas, val? Tornem al cas, 2017, les nenes se'ns en van a fer una excursió per l'entorn molt maco de Delphi, sí. Indiana. I què?
1: Bueno, doncs, a veure, les nenes se'n van allà, efectivament, com dius, inicialment qui les porta és la germana d'una de les dues nenes, que si no m'equivoco era la germana de la Libby, que és la que les porta cap allà, i els diu, bueno, escolta'm, aneu a fer una volta, a fer una excursioneta, tal, us emporteu l'entrepà, i a les 3 i pico us vindrà a buscar el pare de la Libby. Bueno, passa el matí, passa el migdia, a les 3 i pico, el pare de la Libby, com a bon pare entregat, doncs està al punt acordat per recollir les noies i tornar-les cap a casa, però, desgraciadament, no s'hi presenten.
0: No apareix ningú en el punt acordat?
1: No apareix ningú.
0: Llavors el que fa el pare és trucar, aviam, on estem?
1: Bueno, el que fa el pare és intentar trucar, per desgràcia no aconsegueix contactar amb elles. Després truca a altres membres de la família, avisa també a la família de l'avi i tots es desplacen cap allà al bosc, fan una ruta per intentar veure si les troben, fan voltes per allà per la zona del pont, que és la zona on habitualment doncs, es movien, no els troben per al lloc i finalment aquella mateixa tarda, no van trigar gaire, decideixen avisar a la policia.
0: És a dir, abans d'avisar la policia van a fer ells una batuda, la pròpia família i amics, sabien si les troben, perquè en aquell moment suposo que no pensen que hi pugui haver passat res dolent més enllà de que es puguin haver perdut, no?
1: Clar, no, en aquell moment no.
0: Però per descomptat no pensaven que hi hagués un crim en un lloc on no hi havia hagut mai cap crim, no? Perquè què ens hem d'imaginar? Uns boscos frondosos? Ens hem d'imaginar com és el que, com són aquells barals de Delphi?
1: Bueno, a veure, no és la selva amazònica, diguem-ne, però és una zona boscosa, molt gran, i per tant és difícil, diguem-ne, o sigui, és fàcil que algú es pugui perdre i llavors és difícil de poder-li seguir el rastre, diguem-ne, d'acord? Per tant, hem d'imaginar que és una zona en la qual el risc existeix i, per tant, justament per això, quan les nenes no apareixen, doncs, finalment, la policia decideix avisar a les autoritats aquella mateixa tarda,
0: la família,
1: com dic, per tant...
0: La família
1: sí.
0: Avisa a la policia.
1: Exacte.
0: Hem perdut les nenes per aquesta zona.
1: Correcte.
0: Que sabem on estan perquè les hem deixat aquí, estaven d'excursió, i suposo que es comença a cercar aquestes noies, no?
1: Exacte. La recerca comença aquella mateixa tarda perquè l'avís es fa bastant aviat. La policia inicialment, bueno, pensa, escolta, s'hauran perdut i tal, però sobretot quan arriba la nit i encara no han donat senyals de vida, doncs realment ja sí que tothom té bastant clar que la cosa pot anar malament. Llavors, el dia següent, la policia ja obertament doncs fa una crida, primer perquè qualsevol persona que tingui alguna informació al respecte doncs la notifiqui, però també perquè si hi ha persones del poble que vulguin organitzar-se per tal de formar part dels grups de recerca, allò típic de les pel·lícules, també, bueno, dels casos reals que veiem molt sovint per la tele, no? que la gent del poble es mobilitza per fer batudes per contribuir a trobar la persona desapareguda. Doncs, hi ha una important requesta de persones que s'ofereix per tal de fer doncs, la recerca i, per tant, el dispositiu s'amplia cada vegada més.
0: Però fins aquell mateix moment encara ningú pensa que hi pugui haver-hi un acte criminal darrere, eh? Deuen pensar que s'han perdut o que podem pres mal, s'han caigut, o... però ningú pensa en res fora d'un accident, no?
1: Sí, és a dir, la teoria més lògica és que han tingut algun tipus d'accident o que s'han perdut, s'han desorientat i, per tant, tot i que evidentment tampoc es descarta res, d'entrada la gent no pensa tan malament. El primer dia ja troben una de les bambes d'una de les nenes. Vale? Llavors això ja bueno, fa pensar. Una bamba de la Libi.
0: És bueno. Almenys vale? Una va descalça. I això, per la muntanya, doncs bueno, evidentment, no és una bona senyal de res. Què més?
1: Bueno, llavors, clar, efectivament, aquí ja sí que tothom es comença, bueno, s'acaba de preocupar ja del tot, s'imaginen el pitjor, que la cosa acabarà malament, i vaja, doncs, si avui en parlem no es podem imaginar que no anaven del tot desencaminats. Finalment, el segon dia de recerca amplien encara més el radi de busca i acaben localitzant els cadàvers de les dues nenes.
0: Vaja. I aquests cadàvers els troben en signes d'haver patit un accident o en signes d'alguna altra història?
1: Doncs suposo que com la major part de gent s'imaginarà, clarament si en parlem és perquè la mort no va ser accidental i per tant els cadàvers van ser trobats amb clars símptomes de criminalitat. De fet, els cadàvers estaven col·locats de manera bastant estranya. D'entrada, una cosa que cridava molt l'atenció era que una de les dues nenes, concretament la Libby, estava totalment despullada i l'avi estava vestida, però amb la roba de la Libby. En algú l'havia despullat i li havia posat la roba de la seva amiga. A més, els cadàvers estaven col·locats de manera estranya, amb branques a sobre, però les branques, més que una funció de tapar els cadàvers per camuflar-los, semblava que tinguessin una funció fins i tot gairebé ritual. Vale? Això és una cosa que després en el judici sortirà, perquè us quedeu una mica amb això, perquè és un tema que sortirà. Llavors, clar, evidentment, el primer que sembla és que és clarament una agressió sexual, però és veritat que l'autòpsia no va ser massa concloent en aquest sentit, és a dir, no va poder acreditar que es produís una violació de les nenes ni antemortem ni postmortem. Vale? sí que va acreditar que les dues van morir per arma blanca, per es van degullar,
0: sí.
1: Els hi van tallar el coll, vale? I amb ferides de defensa. Per tant, segurament les nenes s'havien intentat defensar. Vale? La teoria principal a la qual treballa la policia és que va ser un intent d'agressió sexual, que va quedar una mica frustrat perquè les noies van presentar més resistència del que l'agressor esperava, i el resultat final va ser que les va acabar matant abans de l'agressió sexual. És a dir, es devia espantar, devia veure que la situació es descontrolava i va acabar optant, doncs, per l'opció més salvatge, que era directament matar a les dues noies. Vale? Bueno, clar, evidentment, la troballa d'aquests dos cadàvers commociona, a més d'aquestes circumstàncies, commociona de manera molt significativa aquella tranquil·líssima localitat on no passava mai res. Vale? Evidentment, això trasbalsa absolutament a tothom, genera, doncs, en fi, moltíssima preocupació, i inicia també una intensa investigació policial per tal d'intentar esclarir què carai ha passat.
0: Clar. Aviam, ha de ser d'entrada molt difícil poder saber què ha passat quan eren dues noies que anaven d'excursió en un bosc en el qual en principi no hauria d'haver ningú. En tot cas, si hi havia algú, doncs no hi hauria càmeres, no hi hauria pistes, no hi hauria imatges, no hi hauria res, i per tant seria difícil poder trobar pistes o poder començar a posar el focus en alguna persona concreta.
1: Correcte. Doncs aquí el que passa és que una de les amigues de les noies avisa les autoritats d'un fet, i és que les noies havien penjat una fotografia a xarxes socials el dia de l'excursió en què van desaparèixer. És una foto penjada a Snapchat, és una xarxa social que està pràcticament en desús avui en dia perquè ha estat clarament substituïda per les stories d'Instagram.
0: Sí, perquè però jo no recordo haver dit mai que ens poden seguir a Snapchat, eh? No sé ni si en tenim.
1: No n'he tingut mai, la nit fosca no n'he tingut mai, crec.
0: Val.
1: Però perquè, és a dir, crec que molta gent el recordarà, però si algú no el recorda, és una xarxa social que fa una cosa similar a les stories d'Instagram. Vale? Per tant, tu fas una foto, la penges i cada 24 hores desapareix automàticament. Aquesta amiga va fer una captura de pantalla d'aquesta imatge penjada a Snapchat i la va entregar a les autoritats. En aquesta foto, bàsicament, serveix per acreditar que les noies estaven passejant per la zona del pont, però, a part, també serveix per acreditar que les noies portaven el mòbil. I, per tant, la policia, un cop troba els cadàvers, no desactiva el dispositiu de recerca perquè no vol parar fins a trobar el dispositiu mòbil que sospita que pot estar per la zona. I, contra tot pronòstic, acaben trobant un dels mòbils de les dues noies. Aquesta troballa serà molt important perquè quan l'obren i analitzen el seu contingut troben una de les coses pertorbadores del cas, que és aquella cosa que deia abans, que si passés en una pel·lícula pensaries això, a la vida real no passa. Vale? I és que dins del mòbil troben un vídeo de la zona del pont, que és un vídeo que està gravat amb força mala qualitat, que clarament la noia ho ha gravat, diguem-ne, de manera així dissimulada, sense que es notés que està gravant, en el qual es veu clarament com una persona està passant per sobre del pont aquest i les està seguint.
0: Això és pertorbador. Això és el que deia de pel·lícula de por. Que, però, esclar, d'entrada trobes una persona caminant per un pont on no hi hauria... Aviam, si fos a Catalunya, sempre que vas d'excursió per la muntanya trobes el senderista dels diumenges, no? Però és clar, Estats Units és molt gran, trobar-te una persona allà i amb no sé quines pintes devia portar aquest senyor, doncs ha de fotre por per dues nenes que estan passejant tranquil·lament. Què es veu en aquest vídeo exactament? Aquest home, què en poden treure? Se l'identifica?
1: És a dir, el vídeo està gravat, això que deia, com dissimulant, sí. Vale, d'estrangis. Per tant, està, diguem-ne, a més, les càmeres del 2017 no eren tan bones com les d'avui en dia, ja eren bones, però no tant com les d'avui, i per tant la imatge està bastant borrosa, a més, l'home està lluny i tal, però s'entreveu una mica la roba que portava l'home, el tipus de jaqueta, els pantalons, etc. Portava un gorro també. Se li entreveu la cara molt i molt pixelada, i el més important potser, se li escolta una mica la veu. De lluny, no està malament, però s'escolta, com diu, una frase. De fet, la frase és down the hill, que traduït seria baixeu del turó, una cosa així. Llavors, amb aquesta poca informació decideixen fer dues coses. La primera és publicar un primer retrat robot de com creuen que és la cara de l'assassí, tot i que ja hem dit que la imatge és de molt baixa qualitat, per tant, el retrat robot és, en fi, molt i molt aproximat, vale? Però això no ho hem dit, però donen per fet que les noies graven aquest home perquè els està seguint, les noies diuen, ui, ens fot mala pinta, aquest tio pot tenir males intencions i, per tant, el gravem per lo que pugui ser. I, efectivament, el que podria ser es va acabar sempre tot. Bueno. La policia, doncs, publica el retrat robot, publica la veu, també, i demana col·laboració ciutadana. Col·laboració ciutadana per tal d'esclarir qui és la persona que apareix en aquest vídeo i també col·laboració ciutadana perquè qualsevol persona que hagi estat a prop de la zona del pont el dia dels fets es posi en contacte amb les autoritats.
0: Va. Vale? I això dona fruits, hi ha sospitosos, hi ha gent que dona noms, hi ha alguna pista més enllà d'aquesta imatge?
1: Vale. Doncs aquí és on us presentem a un altre dels protagonistes d'avui, el gran protagonista. Vale? Que és un senyor que es diu Richard Allen. Richard Allen és un senyor que té uns 50 anys en aquell moment, que bueno, és del poble, i la seva dona, la Katie Allen, quan veu el que ha passat, sent la crida de la policia, li diu al seu marit, escolta, carinyo, tu l'altre dia no vas anar a caminar per aquella zona? I en Richard fa allò de, bueno, sí, més o menys, per allà vaig passar, no sé què, bueno, potser una altra banda. I la dona li diu, no, tu em vas dir que vas anar a caminar per la zona del pont. I el tio, bueno, sí, potser sí, que al final era la zona del pont i tal, i potser sí. Bueno, doncs la senyora, la Katie, li insisteix de dir, escolta, doncs Richard, si tu vas estar a la zona del pont, sisplau, fes el favor d'anar a la policia, perquè estan buscant tothom que va passar per allà en aquell moment.
0: Richard, però la dona no pensa que ell pugui tenir res a veure.
1: No,
0: que...
1: clar, la dona no.
0: Com a testimoni, havien si vist alguna cosa, no?
1: Clar.
0: Val.
1: Llavors el Richard al final fa mica el remolón, i final, doncs, hi va allà, bueno, escolteu, que sapigueu que jo vaig passar per allà, no sé què, tal. La policia pren declaració, vale, quina roba portava vostè? El tio li diu la roba que portava, no? Més o menys quina hora va passar, el tio li diu i tal. I... Bueno, llavors, clar, això, aquesta declaració, queda arxivada. Però clar, queda arxivada, això ja ho hem dit alguna vegada en aquest programa, cada vegada que la policia demana la col·laboració ciutadana per identificar una cara, per identificar una veu, per identificar un testimoni, per mil coses d'aquestes, rep una allau absoluta, bestial, d'informació. Hi ha gent que truca perquè s'ho inventa. Això passa. Hi ha gent que té com una necessitat patològica de formar part d'això, llavors s'inventa informació que no té. Però hi ha molta gent que té moltíssima informació absolutament inútil o que té sospites absolutament, diguem-ne, sense cap mena d'aforament.
0: O confusions,
1: però que, escolta, per si de cas, jo ho comparteixo amb la policia. Llavors això genera una onada d'informació i un dels reptes que tenen aquest tipus d'investigacions policials és saber gestionar aquesta informació, perquè si hi ha alguna cosa vàlida no se t'escapi. En aquest cas, però, davant d'aquesta llau d'informació, aquesta declaració d'en Richard Allen quedarà arxivada entremig de moltes altres i durant bastant de temps quedarà en l'oblit. Mentrestant, la policia reparteix per tot arreu el retrat robot, evidentment també amb la col·laboració de la família, que fa un munt de còpies, els penja per tot arreu, etc. La investigació va seguint, al cap d'un temps fan un segon retrat robot, van difonent la veu, etc. Tenen un parell de sospitosos, per exemple, el lloc on apareixen les dues noies era propietat d'un senyor de 70 i pico d'anys de la zona, el qual doncs, el catalan com a primer sospitós, finalment però l'acaben descartant. Hi ha un delinqüent sexual condemnat per un altre cas en aquella zona, condemnat per un altre cas que va tenir lloc un any després, el 2018, i que per tant, doncs, si tu has comès un delicte sexual, podria ser que fossis el mateix que no sé quantos, però al final no, vale? És a dir, hi ha diversos sospitosos, la investigació va seguint, però no acaben mai d'encertar-la. Fins que, una mica ja desesperada, 5 anys després de l'assassinat, l'any 2022, diuen, va, escolta, ens fem una cosa, va, fem reset, tornem a començar, vale? És allò, intentem com tornar a començar per intentar mirar-te una altra perspectiva, veiem si tenim sort. Tornem a revisar totes les informacions que se'ns van donar per part de la ciutadania. Llavors, en aquesta revisió, una investigadora acaba trobant acaba trobant el testimoni d'aquest senyor, d'en Richard Allen, que deia haver estat per la zona per aquella hora, i a més descriu com anava vestit, i diu, coño, si això de com anava vestit és igual que el senyor del vídeo. I per què aquest no l'havia investigat? Anem a mirar-nos-ho. I per tant treu la fitxa de l'arxiu i comencen a investigar a Richard Allen. I efectivament els hi encaixa bastant la complexió física, els trets facials, els encaixa bastant la roba que portava, els encaixa bastant també el perfil psicològic que han traçat de com segurament és l'assassí en base a com han aparegut els cadàvers de les noies i tal, no? Doncs tracen un perfil psicològic que també els encaixa bastant amb ell, i finalment diuen, tu, escolta, s'ha acabat, anem a per ell. I finalment l'acaben detenint com a principal sospitós.
0: Val. Què en sabem d'aquest en Richard Allen? Perquè has dit que ell era de Delphi, era del poble, era un senyor,
1: sí.
0: Era un veí que sempre saludava, a què es dedicava, què feia, en fi, què en sabem?
1: Bueno, doncs el seu nom complet era Richard Matthew Allen. Va néixer l'any 1972 a una ciutat que es diu Mèxico, no el país de Mèxico, sinó una ciutat que es diu Mèxico, a Indiana. Va estudiar comptabilitat, va tenir un breu pas per l'exèrcit dels Estats Units.
0: Ojo, ja hi som, xec. Home.
1: Hi ha un xec molt ben parit, hi ha un xec molt ben parit.
0: Clar que sí.
1: Després va treballar a Walmart, que la cadena de la franquícia que
0: no sé si això comptaria
1: com a xet. Podria comptar.
0: Sí, perquè ha sortit en algun programa, el Walmart, ja me sona d'haver-lo dit en altres ocasions.
1: Però en aquell moment exercia com a farmacèutic i ja feia bastants anys que vivia a Delphi. Estava casat amb la Katie Allen, no penso que ja hem dit abans, vale? Qui mantenia una relació fos aparentment normal, vale? Ja et dic que va ser ella, de fet, qui va acabar doncs, animant a anar a la policia a explicar el seu testimoni. I un dels aspectes inquietants del cas és que el Richard Allen treballava a una farmàcia de Delhi, com ja hem dit abans, i havia tingut tracte amb les víctimes, és a dir, les víctimes havien estat clients d'aquesta farmàcia, les víctimes. Bé,
0: una població de 3.000 habitants, doncs això tampoc no seria especialment rellevant, no? Perquè no sé quantes farmàcies hi haurien, però no pas masses, per tant pot ser mitjanament lògic que tingui a un altre conciutadà d'aquesta ciutat de 3.000, bueno, dic ciutat, però seria un poble de 3.000 habitants. Per tant, en principi un tio normal, no? Normal i corrent, normal que tampoc aixequés sospites perquè no tenia, entenc que no tenia antecedents ni res que fes pensar que aquest home pogués tenir res a veure amb el cas.
1: No. La prova definitiva que l'acaba, diguéssim, convertint en el principal sospitós, a part de les similituds i tal que hem dit abans, és veritat que el vídeo encara no acaba de ser del tot nítid per això, per tant, totes les similituds, és difícil trobar una coincidència del 100%. És un detall que la policia no fa públic en el moment que troba els cadàvers, que és que entremig dels dos cadàvers es troba una bala sense disparar, d'escopeta, que segurament va ser l'arma que va utilitzar per tal d'intentar intimidar les dues noies, d'acord? Tot i que finalment hem dit que les va matar amb arma blanca, segurament per no fer soroll. Llavors, aquesta bala trobada, que és un detall que no es va comentar al seu moment, encaixava perfectament amb el calibre de bales que tenia aquest senyor a casa seva, perquè tenia una escopeta Winchester que encaixava perfectament també amb el tipus d'arma que s'hauria pogut utilitzar.
0: Això, llavors, això d'entrada no és sorprenent, eh? Estats Units, qui més qui menys, tothom té alguna arma, no? I suposo que en aquests pobles deu haver-hi molts de caçadors. El sorprenent no és tenir l'arma, sinó que coincideixi amb la bala trobada al costat dels cadàvers.
1: Sí, sí. Bueno. Tot això segurament podrien ser indicis, però clar, com que el cas, a més, havia generat molta expectació social i la policia s'ho enflairava bastant perquè la coincidència amb la similitud física amb el vídeo i tal, ho consideraven una prova, diguem-ne, raonablement sòlida, ho acaben trobant argument suficient perquè el jutge l'enviï a presó provisional. Vale? Recordem que ja han passat 5 anys del crim, eh? Gairebé 6. Malgrat això, el cas encara podríem dir que no estava 100% encarrilat de cara a judici, però ho acaba estant perquè aquest senyor, durant la seva estada a presó, vale, a part de que per cert demostra un cert trastorn, una depressió crònica, certs deliris i coses així, vale, acaba fent tota una sèrie de successives confessions del crim, Vale? Per tant, acaba confessant amb els companys de cel, acaba confessant amb el psicòleg, acaba confessant amb el director de la presó, acaba pràcticament explicant a tot Déu dins de la presó. Jo m'imagino que davant de la desesperació del seu advocat, que li devia dir, tio, para d'autoinculpar-te, sisplau, us anava explicant a tot Krischi que ell havia estat l'autor de l'assassinat, i també alguns detalls. Alguns d'aquests detalls, més enllà de detalls concrets que la policia no havia fet públic i que, per tant, només l'assassí podia saber, com deia, també denota un cert deliri, perquè, per exemple, una de les frases que va dir en les seves confessions, que a més la premsa, evidentment, se'n va fer ressò, perquè és una frase molt sucosa des del punt de vista mediàtic, és que aquestes nenes les ha matades Satanàs.
0: Vale.
1: Un senyor, ah, no acabava d'estar del tot fi.
0: Que això, vale, té a veure amb el, bueno, amb la troballa de caire ritual que es fa d'aquests cadàvers, sí, no? Sí. Que diguem, les branques que les havia situat de forma que feien com una espècie de símbols, no? No sé si pagans,
1: sí,
0: o...
1: sí, el que passa que el seu advocat, vale, el que ell intenta al·legar és que justament aquesta manera en què troben els cadàvers, per això dic que el judici això seria una mica important, el que diu és que el seu client ha confessat a tot Krischi perquè el seu client no està bé del cap. Ah, és a dir, és un senyor que té deliris i per això confessa coses que no ha fet. Vale? I que l'aparició de les víctimes en aquesta estranya posició denota la possibilitat de que hagin sigut víctimes d'una secta satànica o més concretament odinista, és a dir, que veneren a Odin, el carai, déu nòrdic, el déu dels víkings.
0: No, no m'estic ben situat ara, però... Bueno, ja diuen, que els vikings van arribar als Estats Units, però...
1: Sí. Es veu que això, als Estats Units, hi ha com una era de sectes neo-udinistes que diuen que practiquen cerimònies rituals, a vegades amb sacrificis i coses així. L'advocat intenta com desviar cap aquí l'atenció per dir, no, el meu client és boig, això clarament és cosa de pertorbats, saps? Com diguin, bueno, una cosa, bueno, no puc treure l'altra.
0: Clar, però què en sabem que... de les ínfoles udinistes d'en Richard Allen, bueno, perquè és clar. No, ara en sèrio, per fer això has de tenir un mínim coneixement d'aquest tipus de rituals i d'aquestes sectes, no? Que no, que més, bueno, més tinc entès que aquest senyor, quan se li va fer un se li va buscar a casa seva un registre, se li va trobar el propi retrat robot enganxat a la paret, no? Com, sí, com una espècie, sí, de megalomania estranya de 18. Tot feia pensar
1: molt,
0: que efectivament era ell.
1: Molt orgullós del guapo que
0: molt pujadet, sí. Bé, clar, l'advocat, difícil, no?, de gestionar això, quan el client va més en contra a vegades que el propi fiscal, però, clar, com acaba tot plegat?
1: Bueno, doncs finalment aquests intents de desviar l'atenció no triomfen i acaba, doncs, com era d'esperar, condemnat per l'assassinat de les dues noies. Li acaben caient 65 anys per cada cas, per cada assassinat, i per tant, això...
0: Són 130 anys, eh?
1: Sí. Per tant, això a la pràctica doncs, acaba sent com una mena de cadena perpètua, que és una cosa que els Estats Units es prenen molt seriosament, eh? Vull dir, allà quan te'ls foten, te'ls xupes. I aquest senyor, fins on sabem, encara és viu i segueix complint condemna i encara li queda una bona tongada, perquè crec que la sentència va arribar l'any 2024. Per tant, bueno, doncs... Pues... té per uns anys.
0: Bé. Sí, al final el tio el que volia era agredir-la sexualment, la qual cosa no va acabar fent, i bueno, llavors un cop això, per evitar possiblement doncs, que el denunciessin o que l'haguessin reconegut, va decidir matar-les, és això, no?
1: És això. Aquí després va donar certa polèmica el fet de que la policia passés desapercebuda la primera informació que ell mateix va donar quan va declarar l'any 2017.
0: Tant, bueno, aquesta de l'alçada del programa poder ja no és notícia, eh?
1: Bueno,
0: recordem la policia aturant a Jeffrey Dahmer amb el cadàver darrere i circula,
1: sí,
0: caballero.
1: En fi, bueno, sí.
0: Ja ho hem vist diverses vegades, això. Bé, Joan, doncs no sé si tens alguna cosa més a afegir.
1: Doncs no. A teva disposició per qualsevol cosa i esperant el nostre expert cultural que ens deleiti amb el cas d'avui.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ara els nostres oients ja saben que en aquest tram final del programa és quan ve el nostre expert cultural, que ja hem saludat abans, per explicar-nos, entre altres coses, en comentaris i tot, explicar-nos quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui en el cinema, la literatura o la música o altres aspectes culturals de la cultura popular. I per tant, sense més preàmbuls, donem la benvinguda al nostre expert cultural, en Xavi Gorro, aquí saludem tot seguit. Bones, Xavi.
2: Hola, què tal? Molt bones.
0: Què tal? Com estàs, Xavi? T'ha agradat el programa d'avui o què?
2: Molt apassionant, com tots, com la majoria. Bueno,
0: com sí. Tots, no?
2: Sí, sí.
0: Bueno, anem acabant la temporada ja, eh? Aquest cas m'ha semblat interessant. M'ha recordat un altre cas que també és bastant similar, d'unes noies perdudes al bosc i que també es va trobar en el seu mòbil pistes, però que encara no s'ha resolt. M'ha recordat al principi, quan estava mirant una mica el programa, pensava que era aquell. No sé si saps de quina parlo, eh?
2: No sé, potser hi ha...
0: Avui no m'estic explicant massa bé.
2: No, el que sí que hi ha un cas que no és, bueno, és bastant similar, l'únic que aquí no es va... És un cas sense resoldre, és un cas que hi ha per Mecenes, que és el cas de dues noies, que es deien Chris Kremers i Lisanne Front, crec.
0: Sí, crec que parlo d'aquest, sí.
2: Exacte, quan desapareixen a la selva de Panamà. Se'n van anar a fer una excursió, sí. Estaven a Panamà, sí. Fent, bueno, de vacances, no recordo ben bé, però si estaven de vacances, estaven fent algun voluntariat, i bueno, estava en una zona, diguem, mig boscosa, mig de la jungla, bueno, ja m'enteneu, i van desaparèixer d'un dia per l'altre i no els van trobar més, no van trobar cap indici de violència, però sí que van trobar les seves pertinences i bueno, hi ha diferents pistes. Digues, un cas sense resoldre, la vam fer per Mecenes fa un temps.
0: Sí, doncs exacte, jo pensava que era aquest fins que llavors vaig veure que no anaven per allà els trets.
2: No.
0: Però m'ha recordat molt en aquest cas, però bueno, ja ho saben la gent que sigui Mecenes, que pot anar a recuperar aquest programa. Mm-hmm. On veuran un cas similar que en aquell cas no està resolt encara. Doncs bé, no sé si vols fer algun esment a alguna cosa que hem dit o directament ja passaríem a parlar de gent de Delphi, que suposo que no deus haver trobat absolutament ningú i llavors deus haver anat a buscar gent d'Indiana.
2: Sí, tal qual dius.
0: Tal qual. Molt bé. Doncs què tenim? D'indians.
2: No, Indiana, ja hem fet algun cas que passava per l'estat d'Indiana i per tant ja hem parlat d'alguna gent d'Indiana en concret, si comencem amb alguns que ja hem mencionat, que són els germans Jackson, perquè vam fer un cas que passava a Gary. Per tant,
0: és veritat, sí.
2: Els Jackson 5, bueno, més, tota la família Jackson, diguem, tots els fills Jackson, els Jackson 7.
0: Sí. I que va haver-hi la polèmica de que si la Latoya i en Michael eren la mateixa persona...
2: La polèmica, cap ni una.
0: Bueno, la polèmica hi va ser.
2: Sí, però tots sabem quina és la veritat, que és la mateixa persona.
0: Bueno, val. Bueno, ja de polèmiques ja en parlarem després, també.
2: Bueno.
0: Què més tenim, doncs?
2: També,
0: què farem?
2: No, d'Indiana...
0: El repetirem, o què?
2: No, hi ha altres persones que són d'altres pobles d'Indiana, altres ciutats d'Indiana, que no els hem mencionat, com per exemple... Dos dels membres dels Guns N' Roses, l'Axel Rose, que és el cantant, i l'Izzy Stralding, que és el guitarrista fundador, ara és guitarrista, que en concret són d'un poble de Lafayette, i que tots dos se'n van anar a Los Angeles. Sí, els Guns N' Roses són de Los Angeles, però diguem que dos dels seus membres no, són d'Indiana, que van marxar fins allà i allà van fundar la banda. També és d'Indiana, en concret d'Indianapolis, David Letterman, conegut presentador de televisió, i també l'actor... força conegut per pel·lícules com La mòmia, George de la jungla i moltes altres més, Brendan Fraser. D'Indiana també hi ha una persona que es diu Dean Norris, que és un actor que és conegut per el seu paper d'agent de la DEA, Hank Schrader, que és, bueno, segurament ja saps quina sèrie t'estic dient, la millor sèrie del món, Breaking Bad.
0: No l'he vist.
2: Ja, però és igual. I per acabar, bueno, per acabar no, queda un altre, abans d'acabar, una llegenda del bàsquet, guanyador 3 anys de la NBA, millor rookie de l'any el 1980, MVP 3 vegades consecutives de la NBA, MVP de les dues finals i medalla olímpica a Barcelona 92, jugador dels Boston Celtics, Larry Bird, que també és d'Indiana, en concret des de West Widen Spring. I per acabar, un senyor que segurament pel seu nom de pila no el coneixes, que és Harlan David Sanders, més conegut com Colonel Sanders i més conegut encara per ser el fundador del Kentucky Fried Chicken.
0: Home, doncs... el senyor aquell que surt allà, no?
2: El coronel aquell, sí, sí, el senyor aquell. Sí, sí. Sí. El senyor que va fundar l'empresa quan ja estava, em sembla, ja gairebé jubilat. I es va fer molt més milionari del segurament ja era. Bueno, bé, bé.
0: Bueno, qui més qui menys hi hem anat, no?
2: Sí, està bé. Bueno, sí, no, està bé. Per ser guapa, sí. Bueno. Jo dic un pot aquí, perquè vaig anar-hi, van fer una sèrie d'això de coses que fan, de bola de drac, i vaig anar a buscar vaig anar-hi només pel que volia el pot de l'Ita, si el tinc aquí per ficar.
0: Vas demanar el menú infantil?
2: Vaig demanar el menú bola de drac.
0: Ah, ets un friqui.
2: Sí, i
0: el món ho ha de saber, això.
2: Vaig agafar el pot aquest on hi havia les alites, la vaig netejar i vaig ficar, està ple de bolis ara.
0: Molt bé. Carai, quina cosa, tu. O sigui, bueno. Tu tens, el pots ensenyar?
2: Home, a tu
0: no,
2: sí.
0: No, clar, és que estem a la ràdio, sí, no? Bueno, mira, però ensenya-me a mi, que em fa il·lusió.
2: Mira, un pot aquí.
0: Ostres. Quan vingui a casa teva, poder...
2: Aquí surt el Vegeta i aquí surt Son Goku. L'anècdota és que jo pensava que eren dos, perquè a l'anunci t'ensenyaven dos, no? En Son Goku i en Vegeta. Dic, ah, bueno, són dos. No, no, és el mateix, únic per un costat xun i per l'altre.
0: Molt bé. Doncs, escolta'm, estupendo. Algun dia que passi per casa teva, doncs ja intentarem portar-me'l. Deixaré els bolis, per això, que no
2: s'agraeixen
0: tant. Doncs bé, ara sí que potser hauríem de llegir comentaris, que em sembla que no n'hi ha masses.
2: Bueno, hi ha alguns, Comencem amb l'aficionada que ens diu: hola, per al·lusions responc al que em dieu sobre el Quillo. I no patiu, que serà l'últim comentari al respecte. Només em remataré a la RAE, que diu que Quillo és una veu popular que s'utilitza per parlar o anomenar una persona de confiança, bàsicament a Càdiz, Màlaga i Huelga. I per altra banda, Quillo a Catalunya s'utilitza com a etiqueta social amb matisos pejoratius, referint-nos majoritàriament a un estereotip de joves, majoritàriament procedents de famílies migrants d'Andalusia. Diu, ho seguiré escoltant, una cosa no lleva a l'altra. A veure, un Quillo... un cani, ja està, és això fàcil. Un Quillo,
0: sí, és que aviam,
2: el que es diu cani és un Quillo. No cal que sigui d'Andalusia, pot ser de qualsevol. Jo conec Quillos catalans, eh?
0: Sí, sí. Primer de tot. Aviam, tot i que el primer comentari que va fer l'aficionada, però aquesta senyora ha portat bé el tema, comentant, i per tant, podem entendre el malentès amb el concepte Quillo, que sí que és cert, segons la RAE, que allò que diuen, no? I jo, és una forma que tenen els andalusos d'anomenar-se entre ells, no? Que suposo que deu venir de Chiquillo,
2: sí,
0: no?
2: Segurament.
0: Jo no tiro de la RAE a l'hora de parlar, sinó que tiro del que es diu al carrer. I aquí a Catalunya, no sé el País Valencià d'on és aquesta senyora, però aquí a Catalunya, Quillo és aquella persona, diguem-ne, o almenys jo ho entenc així, o el món ho entén així, un Quillo és aquella persona, independentment de la seva procedència, més igual si és andalús, o si és català, o si és de Marsella, aquella persona, diguem-ne, que és un maquinero, un Quillo, una persona que va al pont aeri, que es fot pastís, aquest tipus de persones.
2: Els arrolillos dels 2000.
0: Exacte, sí. I no té res a veure amb la nacionalitat o la procedència d'aquesta persona, almenys jo no...
2: Així és.
0: Una persona no l'anomeno Quillo per on també, sinó per a què es dedica o com va.
2: Com actua.
0: Llavors, sí, xenofòbia, doncs no ho sé.
2: No.
0: Espero que hagi quedat clar la intencionalitat del concepte Quillo, que el diguem bastant sovint, perquè és una forma de definir. És com si dic, mira, un rapero, aquell és un rapero, aquell és un Quillo, aquell és un friki, aquell és un heavy, no? Són tribus urbanes, per entendre'ns. Sí. No té res a veure amb la procedència. Almenys nosaltres, jo segur que no, i en Gorro estic segur que tampoc, no ho diguem un sentit xenòfob, perquè no ho relacionem amb cap origen. Per tant, espero que hagi quedat clar el tema Quillo. I és que seguirem dient Quillo, perquè és que no sé com altra, quina altra manera de definir aquest tipus de tribu.
2: És un Quillo.
0: Sí, és un Quillo. Val.
2: Què més?
0: Jo sé que és veritat que Andalusia es diu Illo, no? És un altre sentit, sí. No? Que té un sentit en Andalusia més de radiació de Chiquillo, i és com un tio o col·legui o tronco, sí. No?
2: Exacte. Però no, Quillo, doncs això, Quillo.
0: Sí.
2: Vale, l'Eva ens diu:
0: sobre
2: el que vaig dir del programa de la Cecília Aznar de l'autobús de Sant Feliu de Guíxols, el que vam dir nosaltres, te'n recordes? Ho vaig explicar la història.
0: I tant, de la Manela, no?
2: De la Mundela.
0: No, de la Manela, de la Mundela.
2: De la Mundela,
0: sí.
2: L'autobús. De la Montserrat i de la Manela.
0: La
2: Adela, que eren les filles del jefe, diguem, del fundador dels autobusos. Doncs ella ens diu: soc de Sant Feliu de Guíxols i és veritat. Existeix la Mundela i la història és certa.
0: Clar que sí, perquè ningú tenia dubtes de que en Gorro només dona dades verídiques i contrastades.
2: Sí,
0: i que a més de primera mà, perquè segurament l'havia agafat alguna vegada, la Mundela,
2: sí,
0: no?
2: Sí, alguna vegada sí, perquè clar, Sant Feliu fa pujada, i per pujada al caminant, quina mandra.
0: Sí, jo me'n recordo quan hi anava als jutjats.
2: Els jutjats estan a baix, encara.
0: Estan a baix,
2: exacte. És pla tot, és pla.
0: Sí, sí. Bé,
2: Jo també havia anat als jutjats a fer coses... Bueno, no, no sé si...
0: Has anat als jutjats tu... De... Bueno, clar, ah. Jo només he anat...
2: No, no, no a dins, a fora. Perquè ah, hi ha una, fora. Hi ha, a la façana hi ha unes banderes. Hi ha dues
0: sí,
2: banderes.
0: Sí, sí. Deixa-ho aquí.
2: Vam anar, aquí. Ja saps, una de les va. Dues no, no hi era.
0: Val, seguim, seguim. Vale.
2: Doncs, va, per cert, dic que el dia 20 en Joan i jo estarem a Sant Feliu de Guíxols. Per si algú li interessa.
0: Què estareu fent allà? Què se us hi ha perdut a Sant Feliu?
2: Anem a la nit Irla. Ja, a Sant Feliu de la Casa Irla, que és la casa del, de,
0: ah, sí,
2: de Josep
0: sí,
2: Irla, doncs anem a la nit Irla, que sí. Aquest any es celebra allà.
0: Bueno, i tinc entès que també hi ha una casa de la Tita Cervera, no? O alguna
2: sí,
0: cosa així.
2: Sí, pobra, està malalta ara, eh? està xunga, eh? Hi ha una casa...
0: Està xunga? Que...
2: Sí, sí, sí.
0: Que ens deixarà la Tita?
2: Bueno, espero que no, però té una casa ai. Molt gran, que soplon.
0: Sí.
2: Jo vaig coincidir de festa amb el seu fill.
0: Amb en Tito?
2: Amb en Borja.
0: Bueno.
2: Val. En una ocasió per Platja d'Aro, bueno, anècdotes. Amb el seu fill i amb sí, el seu segurata.
0: Sí. Perfecte.
2: Però que no, que hem anat a la festa junts, vull dir, eh? Que... Bé, bé, bé.
0: Carai, tu que t'acudeixes amb gent...
2: Home, amb la realesa.
0: Amb standing, eh?
2: Amb la realesa, bueno.
0: Ai, carai.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Seguim. Vasily GDP diu, en el cas de la setmana aquesta, la setmana passada, el del Jack Unterweger, el poeta, diu, he hagut d'escoltar el programa dues voltes. És el màxim exponent de la mala persona i falsa.
0: Sí, sí.
2: Bueno, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, del qual...
0: No, no, és que aquest cas era molt gros, eh? Sí, era sí, molt sí, gros, eh?
2: Sí, sí, sí. La Clàudia Cid diu, en el programa del Ramon Oliva, te'n recordes que hi havia quin personatge el podia interpretar?
0: En Monchito, era Monchito sí, aquest, no?
2: Monchito, el podia interpretar en La Huella del Crimen.
0: Sí.
2: Doncs ell
0: sí.
2: Diu que Gabino Diego total. És Gabino
0: sí,
2: Diego.
0: Sí, Gabino estic d'acord, estic
2: sí,
0: d'acord.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Estic d'acord.
2: I l'Elisenda Planas Cañete diu, jo sóc Tim Nocilla. Per tant, s'ha acabat, ja no hi ha empat, s'ha acabat aquí la discussió.
0: No, espera, ja, no. Ja, sisplau, els Tim Nutella, manifesteu-vos,
2: no,
0: que no pot ser que ens
2: ja
0: guanyin, perquè no...
2: Ja
0: perdoneu-los que no saben el que fan.
2: Ah, ja.
0: Ja hi haurà més comentaris, no pateixis.
2: Suposo. Vale, Montserrat Mu diu, tenia la curiositat per trobar algun poema del pàjaro aquest, del Hantenberger aquest, de la setmana passada.
0: Ho vaig estar intentant, jo, sí. Ho vaig estar intentant, però no...
2: Ella també ho ha buscat, diu, ni que fos traduïda a l'anglès, perquè d'alemany diu que no en sap, però no hi ha hagut manera. Sí que he trobat, no, en no. Canvi, que avui en dia es posa molt en dubte que realment tingués talent com a escriptor, ja que sembla ser que moltes de les seves narracions, i diu que sobretot els contes infantils, eren clarament inspirats en obres d'altres persones. Per tant, que eren plagis, que estaven directament plagiats. Però que en el seu moment ningú es va donar compte del que feia.
0: Bueno, aquí ho hem de veure, perquè això passa molt sovint, ja es diu que ja està tot inventat, no?, des de Shakespeare, i bueno, hem de distingir entre el plagi i la referència. No ho sí. Sé, com que no l'he llegit, doncs no t'ho puc dir.
2: Ana Rosa Quintana deia el mateix.
0: Sí, però això és una altra història. Això és una altra història. Aquí no estem parlant de plagi, estem parlant directament de creació, eh?
2: Acabem, si et sembla.
0: Suposo que queda el gran comentari. El
2: comentari de Rubén Rodríguez, que torna a ser sonor. I anem a escoltar-lo.
3: I fins aquí el cas de Jack Unterweger, perdoneu-me que no sé gaire alemany, un home que va aconseguir una proesa gairebé impossible, convertir-se en el símbol de la rehabilitació mentre, segons va concloure la justícia, continuava sent exactament allò que deia haver deixat de ser. Però el més fascinant d'aquesta història no és només Unterweger, és la necessitat que tenim tots de creure a les bones històries. Escriptors, periodistes, polítics, intel·lectuals, molta gent volia que aquell fos un relat de redempció. El problema és que la realitat té una mania molt molesta. No acostuma a respectar els guions. Hi ha un detall del cas que sembla inventat, eh? Quan van començar a aparèixer noves víctimes, Unterweger treballava de periodista i va arribar a escriure sobre aquells assassinats, entrevistant investigadors i analitzant el perfil de l'autor. És a dir, el presumpte assassí fent de comentarista expert sobre el presumpte assassí. Si això apareix en una sèrie, dèiem que els guionistes han perdut el nord. Potser aquesta és la lliçó més incòmoda de la història. El carisma no és una prova de bondat, de vegades és només una disfressa molt ben confeccionada. I abans de marxar, em vau preguntar al programa de la setmana passada si preferia la Nutella o la Nocilla. La resposta és profundament tràgica, nois. No puc menjar-ne cap de les dues. Així que porto anys observant aquest debat des de la distància, com un nàufrag mirant un creuer, o com algú a qui li pregunten si prefereix un Ferrari o un Lamborghini mentre va en bicicleta. Bona nit, i recordeu, si una història sembla massa perfecta per ser veritat, probablement necessita menys admiradors i més preguntes. Com sempre, una forta abraçada d'en Rubén Rodríguez des de Vilanova i la Geltrú. Fins la propera. Adeu.
0: Home, per un moment, ara pobret, ara m'ha fet pena.
2: Ah,
0: m'estàs dient que estem parlant amb una persona que té algun tipus d'al·lèrgia
2: a xocolata,
0: a algun producte, i no pot menjar Nutella, i aquest senyor
2: no pot menjar nocilla, clar, Nutella no pot menjar ningú,
0: no, aviam, no pot menjar crema de cacau. I no m'estranya que ens escolti, pobret, si la seva vida deu ser molt miserable si no pot menjar Nutella. Ah, ja. Per què segueix viu aquest home? Què està vist? De què viu?
2: O sigui, bueno, facin tònics a la terrassa a casa seva.
0: Ah, bueno, això, bueno, clar, jo com que no bec, no, això no sé quin plaet dona, però és que jo a l'hotel on hi hagi l'hotel...
2: Bueno, si Toni no feia whiskies, no sé, és més tu, cara.
0: No ho sé, no ho sé, però escolta'm, jo ara queda aquest i un programa més, crec, de cara a la següent temporada, jo hasta li posaria un jingle, en aquest noi, per la secció.
2: Jo li demanaré això, que l'últim comentari, si vol, el programa de la setmana que ve, que és l'últim de la temporada, que ens faci un comentari resumint la temporada, no sé, valorant la temporada o alguna cosa, no sé, alguna cosa així.
0: Doncs sí, li posarem un jingle, ja veuràs. Bueno. Li demanem al ChatGPT, fes un jingle per a la secció d'en Rubén Rodríguez, que ens faci alguna cosa i el posarem, perquè és una secció ja, està claríssim. Ara, poder ara per l'últim programa em faria una mica de toc, no? Però per començar la següent temporada...
2: Van de treballar-ho això. I sí, per cert, això que ha dit de triar Ferrari o Lamborghini, tampoc hi ha discussió, eh? Perquè Lamborghini...
0: Jo aquí no hi entro, això.
2: Lamborghini és d'aquí, just.
0: O sigui, vols dir de persones d'origen andalús, o vols dir de persones
2: d'aquí,
0: de...
2: No, d'aquí, just, d'aquí, just rics.
0: D'aquí, just dels nostres, eh?
2: D'aquí, just rics, però aquí, just. Vale. Sí, tu no veuràs una persona...
0: De Cayetanos, doncs.
2: d'aquí, just directament. O sigui, tu no veuràs una persona normal conduint un Lamborghini. Aquí, just.
0: Bueno. No ho sé, és que no domino.
2: Però tampoc crec que ningú que en digui un, però ho vaig per internet i quillos, el 90% són quillos.
0: Val.
2: No sé si algú té un Lamborghini que ens ho digui.
0: Bueno, i que ens envia foto, aviam.
2: Sí, a veure si és quillo. Vale, anem per la part cultural i comencem, com sempre, amb els llibres. Comencem amb un que es diu L'ombra del pont, els assassinats de Delphi i el costat fosc del cor dels Estats Units. És un llibre escrit per Anne Kane i Kevin Grenley, que bàsicament el que fa és reconstruir de manera força exhaustiva el cas, aprofundeix en la investigació, també amb les diferents controvèrsies judicials que van haver, però sobretot el que fa és retallar la vida de les dues noies i com va ser la seva primera recerca i després com va ser el crim i com va ser la investigació fins a acabar trobant el culpable. Un altre llibre es diu Els assassinats de Delphi, la recerca de l'home del pont, que el que fa és repassar la investigació, que com heu dit va durar molt, va ser una investigació molt llarga, els diferents sospitosos que van haver al llarg del temps i com al final, a l'any 2022, es va portar a detenir Richard Allen, que era una persona que estava fora del focus de culpabilitat. I a més el que fa és explicar com ho van fer els investigadors. L'interessant és que explica com la policia va arribar a la conclusió que aquest home, doncs, que s'havia comès algun tipus d'error o traspapelament de papers, i que aquest senyor realment era el culpable. Si passem al treball audiovisual, no tenim pel·lícules, però sí que tenim dos documentals. El primer és una docusèrie que està a Disney Plus, que es diu Atrapando a un asesino, les xiques en el Puente Alto, que, bueno, el que fa és explicar el cas, el crim de Richard Allen, i aquí el que podem veure és ratllada les declaracions de persones que van viure el cas de primera mà. Per exemple, parla la seva dona, la dona de Richard Allen, i explica com era el seu marit, i sobretot explica que ell encara creu que és innocent, que ell no ha fet res. Per tant, bueno, si segurament mireu, teniu això a Disney Plus. I també teniu un altre que es diu Down to the Hill, que això és un documental que està a Prime, però a Prime Espanya no, per tant serà una VPN, i aquí ja demano a empresa de VPN que l'any que ve ens patrocini una temporada, perquè no parem de recomanar coses amb VPN, per tant...
0: Sí,
2: jo no sé,
0: perquè ho fan en qualsevol youtuber.
2: Exacte,
0: qualsevol
2: pringat,
0: youtuber.
2: I nosaltres no.
0: Sí, saps? Exacte. Sí.
2: Doncs bueno, si teniu una VPN i si alguna empresa de VPN ens vol patrocinar i regalar vals de descompte, doncs ho podreu veure més barat, doncs això, hi ha aquest documental que el que fa és analitzar, com deia, el cas, a través de diferents entrevistes, ja sigui a gent que va participar en la investigació, veïns del poble, etc., doncs explicant del cas. També si aneu a YouTube trobareu diferents canals que parlen de true crime, com Cold Case Hispano, Crímenes Nocturnos o l'Estela Nayat, que tenen un cas dedicat a aquest programa. I avui acabarem amb música, i s'ha de dir que sobre aquest cas no hi ha cap cançó al respecte. Però també t'he de dir que en el programa d'avui tampoc és important que no hi hagi
0: per
2: cap...
0: Què?
2: Per què? Doncs perquè com molts oients ens van fer saber la setmana passada, avui en el programa hem de commemorar un fet tràgic, sobretot per tu.
0: Ai, sí. Què ha passat?
2: Perquè
0: què ha passat ara?
2: El passat 5 de juny, sí, moria a l'edat de 77 anys Carlos Alberto Solari, conegut com Indio Solari, més conegut com ser la veu i fundador de Patricio Rey i sus Redonditos de Ricota.
0: No. S'ha mort en Sandro Rey aquest dels Ricotas?
2: Sí.
0: Doncs escolta'm, ara sí que estic compungit.
2: Ho sabia.
0: Estic afectat. M'estàs dient que aquesta notícia trista ens dona l'oportunitat avui de poder posar
2: ho farem.
0: Sandro Rey i los Redonditos de Ricota?
2: Sí.
0: Doncs escolta'm, jo des d'aquí, on sigui, i sense conèixer-lo, però li envio una salutació i un gran record, perquè ens ha donat grans moments en aquest programa, és una icona del programa, i estic segur que tot i així encara tindrem més oportunitats per posar aquest grup argentí, que tants bons moments ens ha donat, perquè jo crec que està en el top 1 de grups que hem posat en aquest programa,
2: sí.
0: Juntament amb el Samba Cabra, jo crec que és el que més hem posat.
2: Sí, segurament. Avui ficarem una cançó que crec que ja l'hem escoltat, que és potser la seva cançó més famosa, que és Un poco de amor francès, i aquest senyor, a part dels Redonditos de Ricota, va tenir, després de fer el grup, va fer una carrera en solitari amb un altre grup, que segurament el nom també t'agradarà bastant, perquè era Los Fundamentalistas de l'Aire Condicionado. Per tant,
0: pues aquest senyor, un artista de posar noms a grups, sí, és que no cal ni que tregui discos, que vagi fent grups.
2: Potser la cançó més coneguda d'Indio Solari, sobretot més coneguda de Patricio Rey i sus Redonditos de Ricota, com és aquesta d'Un poco de amor francès, que crec que ja hem ficat en algun altre programa, però bueno, avui la tornarem a posar.
0: Però avui és un homenatge,
2: exacte,
0: molt sentit, molt merescut. Amb aquesta cançó ens acomiadarem avui. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. Ja sabem que Snapchat no, segurament a BeReal tampoc, però en tota la resta, @lanitmesfosca, allà poden estar, ens poden trobar i poden estar al dia dels nostres programes que ja s'acaben per aquesta temporada. A més, també, qui vulgui es pot fer el Patreon del programa a través de la plataforma Patreon o també a través d'iVox Premium i tot aquest...

0: família, benvinguts una setmana més a Rhythm is a Dancer. Tots connectats per gaudir de l'autèntica música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Sí, soc DJ Flecky i avui tindràs les novetats del 73 Music. I la segona part, pugem les revolucions, pugem els BPMs, amb novetats de màquina actual i també so hardcore. Família, fiesteros, això és Ruïna Mills de Lenzer. Benvinguts a la festa. Comencem!
1: Rhythm is a

Anem per la segona recomanació i novetat. Una mica de Melodic Techno Divisions amb aquesta creació de Jiménez. New Highborn.

segona recomanació, Jiménez, New Hardball. Som-hi, anem amb la tercera, amb aquesta peça de Save the Groove. S'anomena Calibrado. Segell 73 Music. Som-hi!

Som-hi, família. Més novetats, 73, Mothic, una mica de Sot Trans Division. Aquesta ocasió, Kosaka by Segatore, amb aquest tema que s'anomena Crucis. Sot Trans.

és Mothic, el segell de Julio Posada, que és el nostre col·laborador oficial. Peça de Kasoka by Segatore. S'anomena Crucis, amb aquests so Trans Divisions. I ara anem a escoltar una altra producció d'aquesta gent. Són els mateixos. Kasoka by Segatore. Amb aquesta peça que s'anomena Crucis.

tienes aquí esa pieza, El coleccionista de sueños, Far Away From Me, South One Division. Som-hi, anem per la setena. Tres inicials d'HF amb el tema Look Ahead, So Progressive House Division.

0: música de baile.
1: Som-hi, família. Continuem gaudint d'aquestes novetats del CC 73 Mothic. Ara aquesta combinació de Ben and Rose i Julio Posadas. Más música i menos guerres. Ja fa temps que la vaig presentar i avui ho fem de forma oficial. So, Tecno Division.

pel mes de fort a les seves últimes novetats. Aquesta peça ja feia uns dies que te la vaig presentar. Avui ho fem de forma oficial. Ben and Rose i Julio Posadas. Más música y menos guerras.

Bill i Brisa Play amb aquest clàssic maquinero El Diablo en aquesta versió 2026 que es porta al CSI 73 Mothic. Com ens agrada aquestes produccions, com ens agrada aquesta música.

0: Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm is an Answer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Atenció, família, perquè arriba una novetat. Acaba de sortir la nova creació de D'Aguilar i Caro Ultime. S'anomena Zero Gravity. Novetat exclusiva aquí en el Rhythm is a Dance. Som-hi! Som Màquina Actual!

la peça que pots trobar a ultimerecords.bandcamp.com. I ara aquesta novetat, una proposta de Caro Ultime i Emdo. Amb aquesta proposta, Neo Geo Boy. Novetat aquí en la Rueda, mis alents, som-hi!

Som-hi, família, més canya. I ara anem a escoltar aquesta del Maru. Can't Stop Raving, un gran clàssic en versió actual 2026. Ja saps, jo soc Ruinamils, Alenzer, aquí no pares de ballar aquestes bones produccions. Com m'agrada punxar-te aquestes novetats, aquest so més actual. Recordant grans clàssics com aquest.

mica en mica anem recordant, anem gaudint d'aquests nous remixos del clàssic La línia de la vida, tema creat per Julio Posada, amb els seus col·laboradors, entre

0: brutal.
1: DJ Plecky et punxa a Hardcore.
0: Som-hi, li fotem més canya. Pugem el so a hardcore ja amb aquesta peça de Kai Tracy, Trans and Acid, amb aquesta versió més potenta.

Vinga, més temes actuals. Aquí tens Hard Divas, Fire on My Man. Hardcore actual. A gaudir, família.

0: tenia ganes de punxar-te hardcore. Aquí tens aquesta peça d'En Vitral, Bon Squad, Nols, s'anomena The Awakening. Bon so hardcore, ja, haha, sí que ens agrada això, eh? Espectacular, hardcoreans. Vinga, més tamarros, que el temps s'acaba. Ara aquesta de Raisin Phoenix.
1: Remember the first time.
0: The Calling.
1: The ground was shaking. The lights cut through the dark. And in that moment, I found my home.

Actual. Com ens agrada aquest estil, eh? Com m'agrada punxar-te aquestes creacions actuals. De tant en tant, val la pena fotre-hi molta canya en aquest estil. Vinga, mastamarros, que això s'acaba. Masses of Hardcore! Alpaca, Master of Hardcore.

més anys, soc DJ Flecky. Avui, en aquesta segona part, soc Hardcoreà. Vinga, vinga, més produccions. Caro, Ultimate. Això s'anomena Terra.

Recorda que si vols tornar a escoltar el nostre programa, tens el nostre podcast a través de www.ivox.com. Qualsevol moment del dia pots tornar a gaudir del nostre programa. Si t'has perdut, si vols tornar a repetir, recorda www.ivox.com. Busca'ns com Rhythm is a Dancer. Vinga, som-hi, família, últim tema abans de tancar la festa. I ho farem amb aquesta peça curteta. Tema de Rudy J, de Bros. Power. Un gran clàssic. La melodia la coneixes de sobres.

amb aquesta peça que ja t'haig punxat la setmana passada, aquesta de Paul Star i Anime. Sound the Alarm. Doncs sí, família, la setmana que ve la tornarem a liar aquí en el Rueda Mix Arenza, aquí mateix, mateix dia, mateixa hora, No em fallis si vols gaudir d'una molt bona festa. Abraçades i molt de petoners, un servidor DJ Flecky.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joanjo Be Good.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia diària.

Mwah.